0: sabies que...
1: Quina és la flor més gran a nivell mundial? Doncs la que ostenta aquest rècord és la Rafflesia al Nordi. És originària del sud-est asiàtic i pot arribar a mesurar fins a 91 centímetres de diàmetre i pesar fins a 11 quilos. Els seus cols als pètals tenen un gruix de 1,9 centímetres. No té fulles, tija o arrels, sinó que creix en forma de planta enfiladissa en les selves tropicals. També la coneixeràs pel seu sobrenom, la flor cadàver, perquè fa olor, literalment, a carn podrida.

0: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
2: Abonar-se a Saba és un win-win.
3: Un què?
2: Un win.
3: Un o dos?
2: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
3: Apa, quin win!
2: Doble win, doble d'avantatges.
4: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
5: Simplement brutal.
6: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acro Kids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A dos minuts de Girona. La sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. ChaoticWorldGirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill, així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: nit.
1: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible. Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. El feminicidi de Figueres activa les alertes pels errors de la justícia en el control dels agressors reincidents. L'assassí tenia antecedents i va ser posat en llibertat dos cops. Tot i haver agredit en dos dies la víctima, una dona trans, i haver vulnerat una ordre d'allunyament. Dues botifarres de l'Alt Empordà, entre les millors de les comarques gironines. La carnisseria Palai de Sant Climent Sescebes, en la categoria tradicional, han guanyat el primer concurs convocat pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines. La carnisseria Gironell de Girona, en la categoria creativa, ha quedat en la primera posició i el segon premi ha estat per a la carnisseria Roca de Ventalló. Al concurs s'hi van presentar un total de 35 propostes. Llers denuncia una plaga d'abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els agents rurals. L'agent incívica no s'atura de generar desordre. Ha hagut d'afrontar la recollida de residus detectats en 23 punts del terme municipal, amb la previsió de retirar fins a 63 tones de deixalles. Girona, entre les 15 províncies on menys s'aprova l'examen pràctic de conduir. La demarcació millora del 46% al 48% d'aptes en la prova de circulació i fa més exàmens que l'any anterior, però continua per sota de la mitjana estatal. La conca de la Muga està fràgil, aigües en mal estat, davallada de fauna i estrès hídric. Una diagnosi d'Ahir d'en Salvem Empordà posa sobre la taula l'estat del riu i proposa mesures de futur per garantir el cabal i el bon estat. Cabanes accelera la instal·lació de càmeres arran de l'onada de robatoris. El municipi ha celebrat un ple extraordinari a petició de l'oposició per tractar de seguretat del poble. La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic s'uniran en un gran esdeveniment enogastronòmic a Figueres. La nova proposta se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre a la Rambla. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entén.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400. MRV.

0: Bona nit.
1: Els millors productes i els millors ingredients al tastet.
0: Som-hi, doncs, engeguem els fogons, ens fiquem al davantal i, sí, comencem el tastet. De fet, aquí el tenim, amb nosaltres, el Miguel Moruno, que avui, Miguel, ens vens a parlar d'una de les menjades, jo crec, com favorites, no?, de tothom, gairebé. Sí. Hola, bona tarda.
2: Sí, bona tarda, Maria, què tal? Pues sí, avui parlarem de la pizza, que jo crec que és, pues, això, segurament a nivell del menjar preferit de, jo crec que més gent en comú.
0: Sí, sí, final, sí.
2: A més, crec que és a nivell d'aquests elements com de fast food o més a nivell de cadenes multinacionals d'alimentació i tal, jo crec que és el que més temps fa que està implantat, jo crec, arreu del món, o sigui, Telepizza, Pizza Hut i totes aquestes franquícies, sí, junt amb McDonald's i Burger King, són com les que estan més esteses, i jo crec que encara que és un plat de cuina italiana, ja és el seu propi estil culinari, no? Les pizzeries com a talla ja fan un cupo de restaurant que, a més, és bastant, bastant extens.
0: Sí, sí, sí. I avui, de què parlarem concretament?
2: Crec que lo interessant és centrar-nos una mica en realment el que són les pizzas de veritat, no? Perquè ara és molt fàcil, o jo crec que si molta gent pensa en el consum que té de pizza, però segurament moltes vegades siguin o pizzas de súper, sobretot a nivell d'accessibilitat i ràpid i tal, o quan demanes pizza, pues al final, ara aquí a Lleida sí que hi ha més varietat en els últims anys, però inclús si tirem 5 anys enrere, trobaves que sobretot el que tenies de Domino's i Telepizza, i després, bueno, sempre hi ha hagut clàssics restaurants italians, però la majoria de consumers que estan sempre plens són aquests. Vull dir, ja passa una mica com amb les hamburgueses, que crec que directament associem hamburguesa a menjar de baixa qualitat, i no ha de ser així, necessàriament, encara que moltes vegades sí que sigui així.
0: Abans d'això, jo també crec que hem de fer un repàs, no?, així com una mica breu ni que sigui, de la història de la pizza.
2: Sí. En aquest cas, bueno, la pizza té un origen italià, com ja sabem tots. És un dels plats que també s'atribueix, jo crec que se'n parla menys, però que també s'atribueix a Marco Polo, quan va descobrir la pasta, que més o menys, a veure, com sempre, al seu menjar popular, i sempre passa el mateix, al final hi ha moltes històries que quasi són més llegendes o mites, però realment el que es deia és que ell, amb les masses tipus rollitos primavera, aquestes coses més com el rollitos vietnamitas i tal que va veure per l'Orient Asiàtic, doncs la idea d'enrotllar-los, fer-les obertes i llavors coure-les al forn, no? Com aquí no treballem amb aquell estil de massa, que és una massa més d'arròs, molt més fineta i cruixent, se va adaptar a la massa de pa intentant conservar el que seria l'essència de que sigui algo molt finet, vale? Per això aquí hi ha molta diferència entre la pizza italiana, sobretot la pizza napolitana, que jo crec que és on realment neix la pizza, a Itàlia. És la massa més fineta, amb el borde sí que més cruixent i més unflat, perquè al final és pa. I a diferència de les masses asiàtiques, aquesta està fermentada, per el qual creix, però realment el que és la pizza és pràcticament molt, molt planeta i pots... Bueno, allí tradicionalment la dobleguen i se la mengen perquè és molt fineta, realment, fins que arribes a la crosta, al borde. En realitat, el que volia també diferenciar és que, i això és un matís molt important, perquè suposo que aquí no tenim la dada, perquè jo crec que quan penses en una pizza penses en un plat de restaurant i penses en un plat que, a més, si te'n vas a tema de preus, i ja tornant al que parlàvem, una pizza inclús de franquícia, que és d'una qualitat bastant qüestionable a nivell d'ingredients, pot arribar a rondar els 30 euros, una familiar o inclús una més normaleta.
0: Sí que és veritat que aquestes franquícies t'ofereixen ofertes i tot plegat, però, bueno, clar, al final sí que surten per un piquet una mica...
2: Sí, vull dir que, de fet, si no pilles una d'aquestes ofertes... És que avui, ahir a la nit, estava acabant de repassar alguns restaurants que recomanàvem aquí a Lleida, i és que el preu mig d'un italià no és alt. O sigui, vull dir, una pizza bona, amb bones masses, només la pizza, doncs, la pots trobar entre... pujant una mica els preus, però entre 13 i 16 euros trobes una pizza molt bona, té més al Telepizza i una mitjana són 20 euros. I una familiar té entre 33 euros. I són pizzas que poc tenen que veure amb la pizza. I això ho comentava perquè realment és que ens anem a aquest tall de preus, però a Itàlia la pizza és un menjar de pobres. És un menjar que se consumeix al carrer i allí la pots trobar a partir de 3-4 euros una pizza sencera. Vull dir que és un producte de molta més qualitat i molt més econòmic de lo que la venem aquí.
0: Entrant dintre de les varietats, jo suposo que en algun moment sorgirà també la polèmica aquesta de pizza amb pinya o no, però dintre de les, de les varietats així com més oficials, no?, i les que són més oficials i respectuoses amb l'origen, quines són aquestes?
2: Clar, jo crec que lo important és això, que no centrar-nos en totes les variacions, que també passarem una mica després per el tema, perquè al final, bueno, evidentment s'ha de parlar de la pizza amb pinya i s'ha de parlar de les coses que fem, que fan totes les persones, que fem totes les persones que no són italianes quan, quan elaborem pizza. En aquest cas, no parlarem dels sabors ni de les combinacions d'ingredients de la pizza a priori, perquè realment sí que hi ha alguns factors comuns, però el que engloba les pizzas en grans grups realment és el tipus d'elaboració de la massa i sobretot el tipus de fermentació, grosor, etc. En aquest cas, la més clàssica és la napolitana, és on neix la pizza, realment, originària de Nàpols, lògicament, i és el que parlàvem, és una pizza amb una masseta molt, molt fina, molt, molt primeta, és esponjosa, perquè té una fermentació que en casos llargs pot arribar fins a 48 hores, inclús hi ha gent que les deixa fermentar 72 hores. Uh-huh. Aquí s'ha de dir que, evidentment, això, quan parlem d'una franquícia o quan parlem de segons quin tipus de restaurant que no sigui una franquícia, però que vagin a un format molt més ràpid, la massa segurament no fermenta tant, en 12 hores està bé, però al ser un plat pesat, una pizza, moltes vegades molt greixós, amb sofritos, de la salsa de tomata i tal, quan més fermentem la pizza, més digestiva és a l'hora d'ingerir-la, perquè el gluten està més processat a nivell de fermentació. Llavors, per això hi ha molta gent que això treballa entre les 48 i inclús 72 hores per a fer la pizza. Bé, a nivell d'ingredients, la napolitana més tradicional és la de tomate, en aquest cas, mozzarella de búfala, sempre, i oli d'oliva amb alfàbrega fresca com a topping, ¿vale? Però després, el que dèiem, les masses, realment és el que marca la diferència. La següent seria la siciliana, que aquesta és la que, de fet, està triomfant molt al Núvol, oi?
0: Al Núvola.
2: Perdona. I aquesta, lògicament, és provinent de l'illa de Sicília. És més gruixudeta, és una pizza en el que diríem que el tamany, evidentment, no com una pizza d'aquestes grans, més de franquícia, però sí que diguéssim que s'iguala una mica més amb el borde. No hi ha tanta diferència. Pot ser pues, com la meitat d'una focaccia, perquè us imagineu, és a dir, està una miqueta més unfladeta, és una miqueta més densa, però encara manté aquest toc de ser més fineta, de ser més digestiva a nivell de lo que és la massa. Uh-huh. Aquí sí que, al ser una illa, els ingredients sí que fan un factor diferencial, perquè base de tomate, com sempre, això és típic en la majoria de casos, però també els anchoves són un dels ingredients més típics de trobar, que al final en una illa és molt recursiu, d'acord? Perquè veiem que realment moltes vegades la gent pensa que la pizza bàsica italiana és la margarita, i realment no és així. Moltes vegades, al ser un plat doncs, molt regional,
0: clar, això t'anava a dir.
2: Segons la regió, doncs tenen uns ingredients on tenen uns altres. Després, si anem a Roma, que jo crec que segurament la pizza romana és la següent més després de la napolitana més coneguda, aquesta és més primeta, encara que la napolitana, que té els bordes més unflats, aquesta és totalment fineta, d'acord? Molt cruixent, perquè lògicament el creixer menys es cou abans, i llavors la sensació és com molt més lleugera, notes molt menys el pa, l'ingredient és més dominant. Llavors aquí sí que el mateix, els ingredients són els de sempre, però en aquest cas se solen afegir altres ingredients perquè és com una molt bona base per potenciar altres ingredients, d'acord? Quan veieu les típiques pizzas amb rúcula, amb salsetes, amb mortadeles i totes aquestes històries molt més topejades, aquestes solen ser romanes, perquè són les que potencien més l'altre producte, i el sabor de la massa queda una mica més en un segon pla, encara que també té protagonisme. Uh-huh. Després anem a la calzone, que aquesta segur que també la coneix tothom. Jo crec que ara fa temps que no la ve com tan de moda.
0: No, va bé, és que va haver un punt que tothom se la demanava i tothom la destacava, les cartes fins i tot, i també amb algunes cadenes d'aquí de Lleida, precisament, també va tenir molt d'èxit, i jo crec que sí, vaja, almenys per la meva experiència de restauració italiana, jo crec que sí, ara per sort o per desgràcia, no ho sé, depèn de si t'agrada o no, doncs no està tan de moda, diguem-ne.
2: Clar, és que a veure, era un concepte que realment poc té que veure una pizza, no? És quasi com una empanada de pizza, no?
0: Sí.
2: De nou, que no me mati. Capitalia, que a més n'hi ha molts a Lleida. Però realment sí que és un concepte molt diferent. És a dir, quan t'imagines una pizza, o quan jo recordo la primera vegada que em van dir que menjaria calzone, perquè, bueno, a la Borda, jo soc de la Borda, sempre hi ha hagut un restaurant italià, italià-italià, de Limola, que després també parlem una miqueta.
0: Sí.
2: I és molt guai, i allí tenien la pizza calzone, i jo me'n recordo que, acostumat a la pizza, que no havia menjat 3 o 4 vegades, demanes una calzoneta, arriba i dius, això no és, o sigui, jo no soy italiano, però esto no es una pizza. I bueno, realment...
0: I allà, només una pregunta. A Limola, perquè jo no he anat encara, des d'aquí, disculpes si ens estan sentint, però no he provat les seves pizzas, però tenen pizza frita? Perquè són de Nàpols, ells.
2: No, crec que no la tenen. Sí que tenen una pizza molt, molt típica italiana que no sol trobar en altres restaurants, ara la comento, però jo no l'he pogut provar mai, la fregida, sincerament. Uh-huh. També perquè... és que aquí tampoc puc aportar massa, perquè com no l'he provat i no conec cap restaurant que tingui la referència, però és algo que es va inventar arrel de la guerra.
0: Sí, sí,
2: quan
0: sí.
2: Quan van explotar tots els forns amb els bombardejos de la Segona Guerra Mundial, es fregien al carrer. Mm-hmm. I llavors no sé si és que pot ser a Itàlia sí que està més arrelada i aquí pues, per algun tema cultural no ha acabat d'arribar mai, però jo no...
0: Però aquí
2: no
0: a Lleida jo sí que et puc dir mm-hmm. que el Napolé, que hi ha, sí. que és pràcticament, o sigui, és molt nou aquest restaurant mm-hmm. i està a la zona de Ricard Vinyes, perquè sí. els oients se facin una idea, allà sí que la tenen.
2: Pues mira, aniré a tastar-la perquè uh-huh. jo era algo que no coneixia fa un parell d'anys, però bé, ara ja això a Instagram, sobretot, que sempre te surten uns intrusius que no has demanat, pues, segueixo moltes coses de cuina d'Australia i tal, i moltes vegades me surten anuncis de monta tu franquícia i tal, i fa un parell d'anys sortia un home brasiler, que, bueno, sí, que era ascendència italiana, i ell té, pues això, per un preu tu li compraràs com tot el know-how, tot el savoir-faire de com muntar una pizzeria italiana i tal, i allí me vaig enterar de l'origen d'això de les bombes i tal, mm-hmm. sí. I sempre m'ha causat molta curiositat perquè a més ja era un punt de la meva vida en el que tenia oblidat el calzone, o sigui, ja ni el recordava, però sí, és quasi més com una empanada, i aquí sí que típicament porten són com la pizza de pernil i bolets doblegada i fregida, però el mateix permet moltíssimes variacions, i a més aquesta dona molt joc perquè segons els ingredients que fiques dins, pues, si fiques molt formatge queda molt untuosa, pot ser una forma molt interessant de presentar-la, i al final és diferent a lo que estem més habituats.

0: per últim, parlem de la pizza Varese, vale? Que aquí, aquesta sí que parlaríem d'una pizza quasi més quan ens anem a un format de salvar les diferències, però d'una focaccia, no? És més un flaeta tota, és més, és lo que aquí
1: ruixuda, no?
0: Sí, sí, sí, sí, més llevadeta, deixen que creixi més. I, pues, no mateix, tradicionalment a la zona portava ceba i salxitxes, olives a vegades, clar, les olives estan molt presents a totes les pizzas perquè estan al Mediterrani,
1: clar.
0: I mal que ens dolgui, Itàlia és el major productor d'oli d'oliva.
1: Sí?
0: Compren molt, sí, però compren molt a nosaltres, a... Bueno, productor, ho he dit malament, són els que més comercialitzen, però perquè en compren molt aquí a Espanya i després el venen, i amb el vi passa el mateix, ja, també són els que més en produeixen. Però en aquest cas trobem que les olives són una mica també molt típiques d'allí, i regionalment de la zona de Bari, doncs també les salxitxes, és una zona en la que he buscat, hi ha bastant porc, llavors hi ha molta producció de salxitxes, i ceba, que és una mica més si us fixeu, jo crec que recorda una mica més a més de zona de pagès, no? Com més gruixuda, més contundent, salxitxes, cebes, ingredients molt del camp, i mozzarella, que evidentment és com la base de totes les pizzas, la mozzarella de tomate.
1: I clar, ara sí, sisplau, Miguel, parlem de la pizza amb pinya, a part de les altres varietats de pizza, no? Que n'hi ha de moltes, però, o sigui, a mi personalment m'agrada, vull dir, no la demanaré a cap lloc, si vai, no? A un restaurant italià, òbviament, perquè no la tenen tampoc, però jo tampoc em considero però com una hater, no?, de la pizza amb pinya, i sé que tinc amics que també confirmen això i tampoc ho són. Però per què? Per què això de ficar pinya a la pizza? I altres qüestions.
0: Això
1: també
0: ho va inventar un home de Chicago, si no crec normalment, que a més va morir no fa masses anys, fa menys de 10 anys. Era la pizza hawaiana, perquè ell va estar vivint a Hawaii, i bueno, els americans pues, són persones molt especials. I jo sí que històricament he sigut molt de... Bueno, és que aquí contra una de la petita, jo la primera vegada... Soc de tractor de la pizza amb un motiu, perquè jo la primera que vaig provar pizza vaig anar, pues, quan... La primera que vaig anar a menjar pizza, vam anar amb ma mare a menjar una pizza al Telepizza de Cap Pont, el que hi ha allí. I ma mare... És que a tota la meva família li encanta la pizza amb pinya. I ella va demanar una pizza amb pinya...
1: A tothom menja tu, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I, clar, ella va demanar la pizza amb pinya, que era la que més li agradava. I jo la vaig tastar i, hòstia, pues, igual era un paladar molt infantil, no estava preparat per aquest xoc de dolç amb salat.
1: Descontextualitzat.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: I jo pensava que no m'agradava la pizza. En plan, jo li vaig dir, no, a mi no m'agrada la pizza. I llavors, mira com és la vida, que va comprar un dia una pizza de súper a casa de 4 formatges i sí que me va agradar. I dir, bueno, esto sí, esto es otra cosa. Que... bueno, en realitat la qualitat és més o menys la mateixa. Llavors jo sempre l'havia tingut com clavada. A veure, a dia d'avui, pues, tampoc la demanaré perquè, bueno, en general no, pues, mai és una pizza que me cridi l'atenció. Sí. M'agraden més altres tipus de pizzas, perquè a més...
1: Aquí coincideixo, eh?
0: Sí, és que jo crec que el sabor de la pinya així és fort. No crec que estigui dolenta, perquè tampoc és... és que està asquerosa, no. Però sí que és veritat que els italians la rebutgen molt, per exemple. Ells diuen
1: amb
0: que...
1: tota la raó del món, sí, crec jo, vull sí, dir, sí. Sisplau.
0: Sí, sí, a més crec que ara s'ha ficat... Abans es visibilitzava menys i havies de... Jo defensava molt l'argument de no a la pinya amb pizza, a la pizza amb pinya, i ara els italians ja han fet com molt moviment mediàtic i tal, i això no és com el de partir els espaguetis i ficar la pizza. No, això és il·legal.

0: Però bueno, no deixa de ser un, pues una referència als canvis que ha tingut la pizza, com tants altres aliments, al moment d'exportar-la. La pizza és tradicionalment italiana, però jo crec que no es fa famosa per Itàlia, sinó es fa famosa per els immigrants italians que emigren als Estats Units i comencen a proliferar les pizzeries, les trattorias italians. La pizza és un menjar que, a més, permet el portar-lo a casa. Jo crec que els primers exemples de takeaway segurament serien de pizza, perquè al final, com no necessites un plat amb la pròpia caixa, un mateix repartidor te'n pot portar 50 en una nit. Va permetre molt que s'estengués per la cultura americana a nivell estadounidenc, i de passar a ser la pizza tradicional italiana, que jo entenc que fa 100 anys quan van començar a proliferar aquest tipus de negocis als Estats Units, seria d'un estil, però realment a dia d'avui ja inclús hi ha pizzas típiques regionals estadounidenses. Tens la, bueno, la pizza d'estil Chicago, que és aquesta que és, bueno, és super fonda, és quasi com un pastís de pizza.
1: Una quiche d'aquestes,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Té més o menys la mateixa grossa d'una quiche. Llavors portes salsa de tomate, salchicha típica de Chicago, mozzarella, tomate, salchicha i això per capes, i és una pizza que, bueno, el tall és el tamany d'un pastís.
1: Mare meva, sí.
0: Sí, sí, aquesta és la de Chicago, però després tens altres estils de pizza. Per exemple, a la zona del nord hi ha una pizza molt típica, que és la pizza neoyorquina, que és les pizzas aquestes gegants, molt finetes, no? No s'assemblen massa, jo te diria, a cap italiana en particular. Diríem que potser seria una mica com la romana, però una miqueta més gruixuda que la romana, i el tall de pizza és potser de mig metro de tamany, no? I aquesta pizza ja està, sí, sí.
1: Bueno, molt big size, no? Com sí, als Estats Units, típic d'allà, també.
0: Correcte, sí, sí, al final el format aquest americà de canviar-ho tot i fer-ho super XXL. A més, es venen com per $2 al carrer, vull dir, és molt típic. I l'altra neoyorquina, que seria la neoyorquina més tradicional, aquesta és com la més de carrer, que és quadrada i com si fos quasi una focaccia amb toppings. O sigui, realment també ells han adaptat molt, i jo crec que tradicionalment cap al sud sí que trobes més pizzas habituals italianes, no te diria per què, però aquestes que estan al nord, pues, jo crec que responen a aquest patró perquè són més grans, més calòriques, aporten molt més contundència, que allà al final fa moltíssim fred en aquests estats.
1: Perfecte. Mira, si et sembla, Miguel, com sé que encara tenim temes d'aquesta qüestió de les pizzas, perquè és un tema que dona per molt, a part de la pizza amb pinya, deixem aquesta part aquí, i la pròxima setmana que tinguem cita amb tu parlem de la resta, i també ens recomanes aquests locals, no? Aquests restaurants d'aquí de Lleida que ofereixen pizzas.
0: I tant que sí.
1: Doncs vinga, fins al pròxim dia.
0: Fins al pròxim dia, bona tarda.

0: informació, música, entreteniment.
1: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
2: Cervells Ràdio Vila-sacra.
1: Una finestra oberta.
3: Una ventana abierta.
1: A un futur sostenible.
4: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
5: Una finestra oberta.
6: A un futur sostenible.
2: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
1: Tal qual.

0: Vendrán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'associació de llevadores que promou que els parcs es puguin fer a casa reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins el sistema sanitari públic. En els últims 10 anys han fet a Catalunya més de 3.200 parcs a casa, si bé el nombre ha baixat els últims anys, segons el col·lectiu, per falta de llevadores. Ginecòlegs i pediatres alerten del risc que comporta en cas d'una complicació. Girona, Carla Saló Pujol.
3: Les negociacions perquè el parc a casa s'integri a la cartera de serveis públics van començar el 2016. Les llevadores en defensen els beneficis i ara han reactivat la petició però sense tenir resposta. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Llevadores del Parc de Casa de Catalunya, Inma Marcos.
4: El govern d'ara porto un any enviant emails i preguntant que quan tornem ja a avançar les negociacions i no em responen.
3: Des del Departament de Salut han explicat que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Precisament, ginecòlegs i pediatres alerten del risc. La doctora Anna Suy és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
5: El nostre entorn, el part a casa, no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
3: Als Països Baixos o al Canadà, els parts de casa ja estan previstos al sistema públic. Aquí, un part domiciliari amb el seguiment previ de l'embaràs i el control posterior costa entre 3.000 i 4.000 euros. L'any passat se'n van fer a

somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa.

0: Hola. Benvingudes i benvinguts al portal participa.gencat.cat, el portal de participació ciutadana on podràs informar-te, participar i debatre sobre les polítiques públiques que impulsa el nostre govern. El portal conté tres canals de participació: els processos participatius, els consells de participació i la participació en normativa. Navegant pel portal podràs veure les propostes que han fet els ciutadans i revisar les més recents, les més valorades o les més comentades. Registra't per participar en aquelles iniciatives que més t'interessin. És molt senzill. Només has d'introduir un nom d'usuari, un correu electrònic i una contrasenya. Un cop registrat, podràs realitzar noves propostes, comentar-les o donar suport a les iniciatives que més t'agradin. Aprofita el portal per conversar amb altres usuaris, generar nous debats i compartir les propostes a les xarxes socials. Però ei, que no tot és virtual. Si estàs registrat, també podràs apuntar-te a sessions de debat presencials. A més, podràs fer seguiment de les propostes i veure'n l'evolució. Entre totes i tots, prendrem millors decisions. Entra a participa.gencat.cat i ajuda'ns a construir una societat més oberta, transparent i col·laborativa. Generalitat de Catalunya.
1: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.

0: una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
1: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Reinogourmet.com. Reinogourmet. Qualitat Navarra.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Recança, per Jaume Coll, comissari dels actes del cinquantenari de la mort de Josep Carner.
2: Recança. Qui sentís renovellat per la bruixantesa aquell gust precipitat de la jovenesa? Pluja i vent arremorat i l'acàcia en tot esclat, i deixant per l'empedrat tanta flor malmesa. Ah, l'anar sota l'aiguat com fent-li escomesa d'un sonet mig començat en l'embriaguesa, i amb paraigua foradat i la lluna pel forat i rient al meu costat una noia encesa.
0: Memòria de Josep Carner.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
5: Propostes en xarxa.
6: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
8: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.
9: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
10: Sentiràs la diferència.
11: Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial.
12: I domes un drac mil·lenari.
13: Te'n recordes, i tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: I parlant d'emocions.
4: 62.
5: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
6: Moments d'òpera. Els dijous a la una.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: Li van dir al rei de la Belle Époque. Es deia Edmond Rostand i va estudiar per advocat, però no va dedicar-s'hi mai. Nascut a Marsella el 1868 i mort a París el 1918, va escriure un parell d'obres per l'actriu Sara Bernhardt. Una es va dir La princesa llunyana i l'altra La samaritana. També va escriure un munt de poemes que no van tenir gens d'èxit. Però va arribar la seva gran creació el desembre de 1897, Cyrano de Bergerac. Rostand tenia tanta por de fracassar amb aquesta obra que va reunir els actors uns minuts abans de sortir a l'escenari i els va demanar excuses per haver-los ficat en un embolic tan gran i tan absurd. On un espadatxí del segle XVII, amb un nas sensacional, monstruós, recitava versos d'amor a la seva cosina Roxana, que s'havia enamorat d'un altre. Un altre que de poeta no en tenia res, i era el mateix Cyrano qui li dictava els versos per la seva estimada.
4: Un secret que confon la boca amb una orella. Un instant infinit, un murmuri d'abella. Una comunió que esdevé un gran tresor, una nova manera de respirar-se el cor, de tastar-se amb els llavis, el gust de l'esperit.
3: Davant de la sorpresa del seu autor, Cyrano de Bergerac va tenir una repercussió rarament igualada per altres obres teatrals. El públic va aplaudir 20 minuts seguits, sense treva. I de sobte, Rostand es va fer famós, i encara més, quan va representar-se la seva següent obra, La Ligot, el 1900. Encara que la crítica va ser estricta amb totes dues obres, aquest èxit va continuar sent decisiu perquè ell ingressés a l'Acadèmia Francesa. Va escriure mentre viatjava per diferents llocs de França. Al final, una pneumònia se'l va endur a la tomba després d'escriure L'última nit de Don Joan, per molts la seva millor obra, publicada pòstumament el 1921, juntament amb uns quants poemes, també inèdits.
2: Lletres d'or.

0: Jordi.
1: Digues.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que la teva dona ens va dir que et truquéssim per felicitar-te el dia, també de part de la teva filles o filla? És que ara no me'n recordo si em va dir filles o filla.
1: Filla, filla.
0: Què et sembla el detall?
1: Molt bé, molt bé.
0: Una sorpresa o no?
1: Sí, sí, no m'ho esperava pas, això.
0: I què estàs fent en aquest moment, tu, ara?
1: Va, sí, treballant jo, ara.
0: Diu que escoltes a totes hores Ràdio Vila-sacra.
1: No sé, és... Per mi és el millor que m'ha passat mai.
0: Carai. Bé, que acabis de passar bé el dia.
1: Merci.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Bernat Noel Tifón, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit. Com estàs, Toni?
1: Quin gust tenir-te aquí al programa.
2: Igualment, un gran plaer. Moltes gràcies.
1: El Bernat Noel Tifón és psicòleg forense, és doctor en medicina legal i forense, és professor de psicologia jurídica de la Universitat de Batoliva, dirigeix la seva pròpia consultoria de psicologia legal i forense a Barcelona, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i has treballat en casos que a mi sempre m'han impactat molt. Bernat, no sé, el crim de la menor de Vilanova, el quàdruple crim del pistoler d'Olot, el crim de la Guàrdia Urbana.
2: Sí.
1: En realitat, la teva és una feina complexa.
2: És complexa. I m'hi poso hores, i dedico hores, i vaig a les presons, visito els interns, m'expliquen les seves històries, o les seves versions dels fets, i a partir d'aquí, doncs, vaig a les sales de justícia, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, els operadors jurídics doncs, decideixen doncs, el devenir i el futur d'aquest tipus de persones.
1: Per entendre'ns, tu redactes l'informe que després veu el jutge, no?
2: Correcte, efectivament, redacto l'informe. Moltes vegades, doncs, aquests informes, com són de sumari, és un concepte tècnic, jurídic, doncs han de ser signats per dues persones, en aquest cas sóc jo i el meu company és el doctor Josep Soler Puig, que és metge psiquiatre, i anem a les sales de justícia i anem, doncs, a declarar el contingut del nostre informe als operadors jurídics.
1: Quina feina tan complexa.
2: Sí.
1: També saber aprendre a veure si el que t'estan dient és veritat o no és veritat, no?
2: Sí, però el que nosaltres fem és, diguem-ne, el que és l'avaluació clínica. L'avaluació clínica psiquiàtrica, psicològica, psicopatològica, i el que fem, o que reflectim en el cos, als nostres informes, és si aquesta persona, doncs, en el moment de cometre els fets, tenia les, i és el més important de tot, si tenia les capacitats cognitives i volitives atenuades, afectades, o bé mantingudes. I això els operadors jurídics ho tradueixen al seu llenguatge jurídic i consideren, doncs, si apliquen la totalitat de la pena o una rebaixa de la pena, o bé d'alguna manera consideren eximent.
1: Fa uns dies ens va venir al cap el cas de la Giselle Pellicot.
2: Sí.
1: Per exemple, dius, com és possible que hi hagi un tio que droga la seva dona i la prostitueix durant, no un dia, sinó de manera continuada
2: en el temps.
1: Que és absolutament...
2: I amb diverses persones.
1: I amb un bon nombre de persones.
2: I un bon nombre de persones.
1: No, i una altra cosa, Bernat, que va ser al·lucinant, que és descobrir que no era un cas únic. És a dir, que hi havia altres tios que havien fet el mateix amb les seves dones.
2: Hi ha moltes vegades que succeeix que quan surt a la premsa o surten els mitjans de comunicació un únic cas, com per exemple el tema de la manada de Pamplona,
1: exacte,
2: a partir d'aleshores és quan va sortir un gran, diguem, nombre de casos o casuístiques semblants o homòlogues o anàlogues, digue-li com tu vulguis, però que a canvi a la fi és el mateix punt denominador comú.
1: Tu i jo som amics fa molts anys.
2: Sí,
1: et faré una pregunta molt,
2: sí,
1: molt directa.
2: Sí.
1: Algú pensarà, sí, els tios no acabem d'estar bé del tot, no?
2: Els tios.
1: Sí, sí, dic els tios.
2: És clar, anem a veure. Sí.
1: És a dir, clar que,
2: sí,
1: hi ha dones que cometen...
2: sí, i tant.
1: Però majoritàriament, si te n'adones, fixa't de què estem parlant, no? Estem parlant de tios que prostitueixen a les seves dones que prèviament han drogat. Tu has parlat de les manades.
2: Exacte.
1: Grups de 4 o 5 tios que se'n van a violar. Ostres, què ens passa als tios?
2: Què ens passa als tios? Sí, efectivament. A veure, anem a veure. Des del punt de vista de la criminologia, el que és el sexe masculí sempre és el punt estrella de, diguem-ne, de la comissió dels fets criminològics. Sempre, sempre. Ja sigui justament de tipus de crims, de criminològics, de delictes de sang, d'acord? Com delictes de tipus sexual. Però per què? Perquè d'alguna manera, doncs, la nostra condició fisiològica, genètica, biològica...
1: Educacional?
2: Tenim, educacional també pot ser possible, evidentment, tal qual, doncs fa que el nostre sexe masculí, doncs, es desenvolupi o es manifesti més agressivament que no pas el sexe femení. Clar, el sexe femení té els estrògens, la progesterona, tot a nivell biològic, vull dir, que modulen més suaument aquest tipus de comportament. No exclou, ni molt menys, en absolut, perquè també la figura femenina també pot desenvolupar algun tipus de conducta sexual esbiaixada des del punt de vista social. El que passa és que també, i és veritat, és que des del punt de vista social la conducta criminològica del sexe femení està més apaivagada o més disminuïda, més diguem-ne, amagada entre cometes, i això els operadors jurídics i la gent que treballa en l'àmbit jurídic és així. De fet, jo explico als meus alumnes i sense ànim ni molt menys en absolut de crear cap tipus de polèmica, però és el que jo dic als meus alumnes, és que quan un home mata a una persona, se li cau la totalitat de la pena, perquè m'entenguis. Ara bé, quan una dona mata, o inclús un menor mata, és a dir, els menors i o les dones, en aquest sentit, el tipus de condemna és més suau en aquest sentit. I això és una cosa que ho sabem a l'àmbit professional com del quotidià.
1: Una de les notícies que m'han horroritzat més en els darrers temps, aquell matrimoni que va ser detingut perquè el seu fill, que només tenia un mes, presentava símptomes de maltractament, fins i tot de violació. Després vam saber que la dona també, d'alguna manera, no se n'ha parlat més, no? Però que havia sortit de la presó, perquè sembla que també era una víctima d'aquest tio, no? Com es pot arribar a fer una cosa com aquesta?
2: I moltes vegades, se'ns fa difícil poder explicar des del punt de vista de la psicopatologia, de la psiquiatria, de la psicologia, si aquesta persona té algun tipus de trastorn mental. De fet, moltes vegades no hi ha cap tipus d'explicació. Hi ha moltes vegades que la gent actua per maldat. I aquesta maldat es manifesta. I aleshores, el que passa és que la paraula maldat només arriba fins a lo que arriba, que és la paraula maldat. No té cap tipus de connotació clínica en aquest sentit. Pot existir algun tipus de connotació clínica si això va aparellat amb una etiqueta diagnòstica clínica internacional, als nostres manuals internacionals. Però quan és maldat per maldat, literalment, això no té cap tipus de connotació clínica. Senzillament, aquesta persona actua per amb alevosia i amb total impunitat, o creença de la impunitat de que no li caurà cap tipus de penologia a nivell jurídic.
1: Sí, això des del punt de vista legal està clar, però allà on la majoria dels éssers humans veiem a un nadó d'un mes,
2: això,
1: que és el nostre fill,
2: clar,
1: aquest tio que va i viola aquest nadó, no recorda que és el seu fill? No té un sentiment d'estima, d'amor cap a ell?
2: Hauríem d'analitzar el tema. Clar, anem a veure, aquestes preguntes són escaients, són idònies si fas justament el que és l'exposició directa amb la pròpia persona. Jo l'única cosa que sé és pels mitjans de comunicació. Ara bé, aquest, permet l'expressió col·loquial, aquest intríngulis que tu estàs explicant molt bé, li hauríem de preguntar cap a ell si realment aquesta persona, que és el propi pare biològic, justament el seu propi fill, té algun tipus de sentiment que es reflecteixi justament a la seva pròpia filla, al seu propi nadó d'un mes de vida, únic exclusivament un nadó que evidentment encara està per desenvolupar-se, ja no dic a nivell psicològic, evidentment, perquè és un nadó, però a nivell biològic. I per tant és una persona molt fràgil, és una personeta fràgil i molt vulnerable, i que evidentment aquesta persona, en aquest cas la figura del pare, que hagi desenvolupat una actitud criminològica d'aquesta envergadura, no? D'aquesta, diguem-ne, magnitud, doncs se n'ha aprofitat del desvaliment del propi nadó literalment per poder-se beneficiar-se casualment.
1: Quin fàstic, eh?
2: Tal qual.
1: És brutal, eh?
2: La paraula maldat només arriba fins a lo que arriba, que és la paraula maldat. No té cap tipus de connotació clínica en aquest sentit.
3: La bondat té el límit de no arribar mai a fer la maldat, però la maldat no té límits. Aquest és el problema de la gent amb maldat.
4: Tu, de quin grup formes part?
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Bona nit.
7: Radio Vila Sacra! Ole tu que mata!

toot toot.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida posa de manifest els problemes de salut que pateixen els treballadors i treballadores immigrants temporers, tant físics com mentals. Precarietat, llargs horaris laborals i habitatges inadequats hi són al darrere. Joana Cendra.
2: La recerca, publicada recentment en la revista Public Health, analitza variables com el gènere, l'edat, la situació administrativa i el consum d'alcohol i de quina manera influeixen en la salut percebuda d'aquest col·lectiu especialment vulnerable. L'Erika Briones és una de les principals investigadores.
3: Més d'un 20%, arran d'un 23%, percebeix la seva salut com regular, mala o molt mala. Les dones senten que la seva salut és pitjor i després també l'edat, no? Que això té lògica, perquè quan més gran ets la teva salut pot empitjorar. Després també una variable que està involucrada és la situació administrativa. Si no tenen permís de residència i treball, els comporta una incertesa.
2: L'estudi s'ha fet a partir de 623 enquestes a homes i dones magrebines i d'Àfrica subsahariana, a Andalusia, Lleida i La Rioja. La majoria dels temporers encara no han arribat a Ponent. Ho faran els propers dies.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Vila-sacra!

0: en el 107 de la FM.
1: Avui us parlarem de com entendre les etiquetes dels productes alimentaris. I per fer-ho ens acompanya l'experta en nutrició, Meritxell Vancell.
2: Les etiquetes dels productes alimentaris ens aporten molta informació i els consumidors les hem d'entendre perquè això és decisiu a l'hora de triar un producte o un altre. Les etiquetes ens aporten dos tipus d'informació, la general i la nutricional. La nutricional no és obligatòria, però ens aporta una informació del producte, les característiques nutricionals, que és interessant saber-les. I quina informació hi ha a les etiquetes? Doncs hi ha el nom del producte. No hem de confondre el nom del producte amb la marca comercial, perquè no és el mateix un iogurt que un preparat làctic i tampoc és el mateix un suc de fruites que un nèctar de fruites. També hi ha els ingredients. Els ingredients apareixen per ordre d'importància, és a dir, el que hi és en major quantitat serà el primer de la llista i així successivament. També hi ha el pes net o la quantitat neta, que amb els productes sòlids, com pot ser l'arròs, s'indica en grams. En canvi, quan el producte és líquid, com la llet o un altre aliment com un suc, aquest s'indica en litres o mil·lilitres. També trobem la data de consum o la data de consum preferent, que es diferencien segons els dies de vida que té aquell producte. També hi ha el país d'origen, que segons la llei doncs només l'hem d'indicar quan el producte no és de la Unió Europea. Si no, no cal indicar la seva procedència. També hi ha l'apartat de les condicions de conservació, que aquest és necessari quan el producte necessita unes maneres de conservar doncs, especials per evitar que el producte s'alteri. Alcohòlic s'ha d'indicar quan el producte supera l'1,2% de graduació. També, en molts casos, i ara cada vegada més, hi ha l'apartat dels al·lèrgens. En els productes

0: sempre que hi és, ha de sortir-hi les calories, les proteïnes, els greixos i els hidrats de carboni. També hi pot haver més informació, però aquesta és l'essencial i la indispensable que hi ha d'aparèixer. També hi ha productes amb denominacions d'origen. Aquí a Catalunya tenim la denominació d'origen protegida, la denominació geogràfica i la indicació geogràfica protegida. Tots els aliments que siguin amb denominacions d'origen catalanes, els etiquetatges hauran d'aparèixer en català. Actualment hi ha molts productes alimentaris que tenen el semàfor nutricional. El semàfor nutricional sempre indica la informació del producte, les característiques nutricionals, o bé per ració de consum o per unitat de venda. Per exemple, un iogurt, la informació serà per unitat, perquè quan ens mengem un iogurt ens el mengem sencer. Però, per exemple, amb un bric de llet, la informació nutricional que apareixerà en el semàfor serà per ració de consum. En aquest cas, un got de llet fa 200 mil·lilitres. I què hi apareix en el semàfor? Anem a veure, per exemple, en el cas de la tonyina, veiem que una llauna ens aporta 106 quilocalories. I això successivament ens passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. També ens indica un percentatge. Aquest percentatge és el tant per cent de les necessitats diàries recomanades. És a dir, si una persona necessita ingerir 2.000 quilocalories al dia, menjant una llauna de tonyina ja té el 5% de les calories cobert. I així es passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. Per tant, és una informació de més a més que ens aporten les etiquetes. Llegir bé les etiquetes és molt important, però entendre-les encara ho és més, perquè, com hem dit, això ens facilita la compra i la tria dels aliments.
1: El secret de l'amor. Jesús, quin creus que és el secret de l'amor?
2: Bé, doncs jo el secret de l'amor jo crec que és doncs, adaptar-se amb creativitat a totes les edats que té l'amor.
1: Creativitat.
2: Sí, totes les edats, perquè jo penso que a la vida d'una història d'amor doncs, hi ha diferents edats. Per exemple, quan ens enamorem de joves, quan ens casem, quan tenim un fill. I jo penso que sobretot es tracta d'adaptar-se doncs, a aquestes condicions que et va posar la vida i sobreviure a cada canvi de la vida de la parella.
1: Doncs sí, ens ha quedat molt clar. Gràcies, Jesús, i
2: bona
3: setmana. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: I parlant d'emocions...
1: 100.
2: Vale.
3: Salut i humor.
0: Parlem de música.
4: Nom propi de la cantant Beyoncé, amb més de 100 milions de discos venuts, 31 anys de trajectòria i 28 premis Grammy, és una de les artistes que més ha marcat el so i la imatge de les cantants de soul dels últims 20 anys. En Marc Ruiz repassa la seva carrera.
1: Giselle Knowles-Carter, que és el nom de la dona que hi ha al darrere de Beyoncé, va començar a cantar de forma professional amb només 9 anys. De seguida va formar un grup de música amb unes amigues, Girls Time. Que va acabar conquerint el món a finals dels 90, quan es van canviar el nom per Destiny's Child. Aprofitant una pausa en la producció musical de Destiny's Child, Beyoncé va publicar el seu primer disc en solitari el 2003, Dangerously in Love, un àlbum que arrencava amb...

amb una introducció que contenia una construcció d'anticipació i de clímax magistral per a una cançó, però també per a un primer disc en solitari amb el qual va aconseguir 5 Grammys de cop i per a tota una carrera musical que ha creat escola. Rihanna, Adele, Nicki Minaj, Ariana Grande o Lady Gaga són algunes de les veus que han reconegut Beyoncé com la seva influència més important. If I were a boy, even just for a day. Però fa 20 anys Beyoncé no només feia servir la seva veu prodigiosa i educada des que en tenia 4 per fer música, sinó que, a més, ja transmetia contingut compromès, antiracista, feminista i amb consciència de classe. Cançons com If I Were a Boy, All the Single Ladies Put a Ring on It o Run the World Girls ja parlen d'empoderament abans que aquesta paraula fos tan habitual com avui dia. Als 27 anys va crear una productora i va fer que fossin dones les que ocupessin els càrrecs de responsabilitat per capgirar el monopoli dels homes en la indústria musical. La seva personalitat rebel i d'idees clares es fa evident amb episodis com el que va passar el 2008 al voltant de la seva imatge i que explica el número d'aquest mes de Harper's Bazaar en una de les escasses entrevistes que concedeix. Li van presentar estudis en què afirmaven que als seus seguidors no els agradava la fotografia en blanc i negre. La seva reacció no podia ser diferent. El contingut gràfic del seu següent disc, I Am Sasha Fierce, inclosos els videoclips Single Ladies i If I Were a Boy, els va fer en blanc i negre. Després de trencar amb el seu mànager, el seu pare Matthew Knowles, el 2010, Beyoncé va poder eixamplar el seu ventall musical amb discos com Four, del 2011, Beyoncé, del 2013, i Lemonade, del 2016. Aquesta voluntat exploradora queda clara amb les col·laboracions que cada vegada van marcant més els seus treballs, amb noms com Pharrell Williams, James Blake, Jack White, Frank Ocean o Kendrick Lamar. En paral·lel a la seva videsa creativa, el feminisme i la reivindicació de la comunitat afroamericana també han crescut. En som bona mostra, Flawless, del 2013, que conté fragments del discurs de l'escriptora Chimamanda Ngozi Adichie, Tothom hauria de ser feminista, i Black Parade, del 2019, que entronca amb el moviment Black Lives Matter. La cantant de Houston, que per cert ja prepara un nou disc, també ha marcat tendència estètica. Si ara ens sorprenen i fascinen els vestits de neoprè que fa servir Nati Peluso als concerts, Beyoncé ja havia sortit així a l'escenari el 2008. I avui, la cantant nord-americana i el seu marit Jay-Z són la nova imatge de la joieria Tiffany.

0: Ara Temps per la Cultura.
1: Sabies que...
2: Hi ha un tipus d'arbre que pot créixer fins als 100 metres d'alçada. Es tracta de l'Eucaliptus regnans, un arbre nadiu d'Austràlia. Aquest arbre gegant pot arribar a fer 3 metres de diàmetre i les seves fulles poden arribar a 30 centímetres de longitud. L'Eucaliptus regnans és un dels arbres de fulla ampla més alt del món. Creixen en boscos humits i temperats d'Austràlia. Són arbres molt ràpids de créixer i poden arribar a fer 10 metres d'alçada en només 10 anys. La seva fusta és molt resistent i s'utilitza per construcció, fabricació de mobles i producció de paper. Aquest arbre gegant és un símbol de la bellesa i la diversitat de la flora australiana.
3: Ràdio Vila Sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
5: Això és de riure. No.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Una aplicació basada en el joc que ajuda a controlar l'evolució de persones amb obesitat. Es diu Kiko, la desenvolupada Health App, i permet també interactuar amb el terapeuta per ajustar els tractaments. L'aplicació parteix d'un joc que motiva el pacient a introduir dades sobre els seus àpats i activitat, però també li ofereix recomanacions i consells individualitzats i envia tota la informació al metge perquè en pugui fer un millor seguiment. Jordi Cusidó, cofundador de Health App.
2: El pacient es descarrega l'aplicació, llavors té com un joc muntat, el qual li va demanant registres diaris de tot el que va menjant, de com es va sentint vinculat amb aquest menjar i consells ajustats per tal d'ajustar la seva rutina, el seu hàbit diari, tant alimentari com d'exercici. Li dona punt i, per tant, va obtenint com premis a partir dels objectius que es marca conjuntament amb el terapeuta, però no només això, sinó que, a més, el propi terapeuta li pot enviar missatges reforçant la seva vinculació amb el joc i la seva vinculació amb la teràpia, el qual és clau perquè funcioni. Tot això puja al núvol, és recollit en una base de dades encriptada i segura, i el terapeuta pot veure tots els registres de tal manera que pot ajustar i pot veure com va evolucionant el seu pacient. Aquí és clau fer-ho com un joc perquè el pacient vagi treballant amb l'app dia a dia. Si no, no serveix.
1: Kiko ja l'ha implantat al Consorci Sanitari de Terrassa i els seus promotors esperen que aviat sigui present també en diversos hospitals públics i privats de Catalunya.
3: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Ara a Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada navegar sobre la mar blava, escolteu aquest preciós poema que ens allunya de la terra per viatjar sobre les onades.
4: Hola, sóc l'Oxigen. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu Cançó de mar. I l'ha escrit Celilla Vina Minas Olivella. L'he triat perquè m'agrada molt el mar. Quin gloc de llimona verda té el mar al mes de gener? Llisca la nau i la vela infla l'aire mariner. Adeu port, rosa i taverna. Déu em va fer mariner. Oh, quin blau de fondalada a l'agost per navegar. I com se endinsa la barca. I que hermós és el remar. Adeu, vinya, amiga, cara. Déu em feu home de mar.
3: Has escollit un poema preciós, Roxy. Moltíssimes gràcies per llegir poesia al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pintar grafitis en un tren pot comportar una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
2: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
1: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica.
3: Ara us parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacre ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
4: Ho veieu?
2: I només a Ràdio Vilassacre seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
6: Tenim que mantenir les tradicions. Tenim que lluitar per mantenir la personalitat i les tradicions al nostre barri, a la nostra ciutat i al nostre país. I aquesta és la lluita que tenim que tindre. Un poble sense tradició, un país sense nació. I per això, totes les petites coses que puguem fer reforcen la nostra identitat.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

0: encara creus que els residus no són un problema? De veritat ho creus? Ah, que no és el teu problema. Ja reciclaran els altres, oi? Però qui? Els teus fills? Els fills dels teus fills? Per ells ja serà massa tard.
1: La brossa augmenta. Els recursos s'esgoten. El temps de no reciclar s'acaba. Reacciona. Separa els teus residus. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio, Generalitat de Catalunya.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, i això? Hi ha una...

Son germà se la mirava i amb un ull molt

0: espectacles en viu.
1: Club Tàndem, Guarres, el Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i el Dolcet pel Cafè, tots en directe.
0: T'ho perdràs?
1: Més informació a futurfest.cat.

Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

0: Una sensació inigualable, t'ho notarà.
1: 107 de la FM.
2: Tot el que no cal saber quan no ho vols saber.
3: Tothom coneix la història de la Guerra Civil Espanyola, un capítol de la història nacional, fosc i tenebrós, que molts voldrien oblidar. Va ser la primera guerra fratricida i el preludi del que seria la Segona Guerra Mundial. Va suposar un abans i un després a la memòria col·lectiva d'un poble, i per això ens disposem a conèixer la seva història, la història dels qui van ser allà.

0: Per poder explicar l'envergadura dels fets, ens centrarem en els atacs aeris i marítims que es van viure a Figueres i Palamós, dues ciutats empordaneses. Figueres va ser bombardejada 18 cops en només 16 dies i a Palamós es van derruir més de 400 habitatges. Francesc Carreras i Sala, un palamosí, tenia només 6 anys quan començà la guerra i Salvadora Planes i Ballart, de Figueres, 13.
1: Ja feia setmanes que es parlava d'una visita d'un barco rus, que es veu que havia de portar aliments o coses, en fi, la gent veia la vida normal, però molta va anar al moll a veure aquest barco, si venia o no venia, o entrava al port o què feia, perquè es passejava per aquí davant, va fer diversos vols.
2: Varen tirar una bomba en el carrer Nou mateix, aquell mateix dia, el primer dia que van fer, varen volar tres cases.
1: Les quart d'una o una aproximadament, jo estava en el meu carrer de casa, amb la meva mare, sortíem de comprar d'una botiga, sentim un obús, bum, saps, una explosió. I diu, no és el barco rus, què serà, què serà? Van dir, no, és el Canàries.
2: I tampoc sentíem pressa només que podien ser les bombes, ja ens aixecàvem, me'n recordo que un dia estàvem dinant, i diu, oh, jo ja sóc aquí. I ja ens vam aixecar, i vam baixar amb aquell túnel, i anàvem a baix sota les tines. I la Margarita deia, acabàvem de dinar i menjàvem un flam. I diu, ai, tu deixa'm acabar-me de menjar el flam, almenys un matòria ben tipa. I jo estava espantada.
1: La gent no sabia on anava. I tant és així que no se'ls va acudir res, que tothom agafava les pertinences més urgents, no sé, uns un bocadillo, altres la roba, l'altre un sac, l'altre qualsevol cosa, una manta, qualsevol, i tothom escampar allà on podia. Uns s'amagaven aquí i l'altre allà. Des de quarts d'una a l'una del migdia fins a les 5 de la tarda, per dir alguna cosa, la gent va estar amagada en boscos. Uns se'n van anar a Vall-llobrega, altres van anar a Palafrugell, l'altres van anar amb alguna casa a muntanya, l'altres van anar, la majoria o molts van anar a Calonge.
0: L'economia es va veure afectada per la Guerra Civil. En el cas de Palamós, les indústries tancaren i moltes van ser derruïdes. La gent començà a passar gana i per això molts anaren cap a poblacions més petites per poder viure de l'agricultura. La pesca també es va veure afectada pel risc que suposava anar a pescar.
2: Van passar joves a ser molta gana i com jo, força, no passa tot.
1: I molts, com estàvem a pagès, ens fèiem el pla amb unes miques de farines, d'ordi, de diferents granes, en feien pans amb forns que ens ho covien. I inclús, com va acabar la guerra, per anar a buscar peix, quasi havies de fer cola per agafar una simple maire.
0: Després del primer bombardeig, començà a haver-hi les primeres conseqüències, entre elles els assassinats. També es produí una crisi de subsistència que va impedir l'arribada de materials, combustible i aliments per proveir la ciutat.
1: I mira si va impactar, que aquella nit hi van haver els primers assassinats. En allà ja en varen començar a pelar uns quants. No sé si en varen matar aproximadament una mitja dotzena de persones.
2: La gent, tothom deia la seva, allà al carrer, gent del carrer, i jo deia, Mare de Déu.
1: A partir del primer bombardeig d'avió, l'Escola Nacional, l'Escola de la Vila, que hi havia els refugis i ens hi vàrem refugiar una o dues vegades, ja a la segona vegada de bombardejos ja vàrem dir això s'ha d'arreglar. I vàrem fer l'escola en pisos particulars. I molts vàrem marxar. Jo concretament vaig anar a Vall-llobrega.
0: Es va construir una xarxa de sirenes fixes i en el cas de Figueres, com que aquestes no bastaven tota la ciutat, es va instal·lar una sirena a un ciclomotor que havia de circular per la ciutat en cas d'atac real. A més, es disposava de 13 refugis a Figueres i 10 a Palamós.
1: Ja sulfatejava com se sentia un avió, perquè normalment no en passaven gaires de línies.
2: Els avions, uns avions negres, petits, lleixos, i anaven en grups, que els avions primer feien quatre vols.
1: Ja hi havia un guarda, algú, i tocava les sirenes, que era molt contínua, a vegades era una falsa alarma.
2: Tothom corria, hi havia refugis, però com que ja avisaven força, molta gent ja abans de sentir les sirenes ja se n'anaven.
1: A Palamós també hi havia el millor refugi de tot Catalunya, que era el que en deien de la cloaca, que travessava el poble. O sigui, esclar, tu tenies la cloaca i la pudor perquè tot anava allà, però tenies els passillos de cada banda amb tot un poble a sobre. No hi havia cap bomba que pogués baixar els 15 o 20 metres o 30 de l'alçada per l'or. Perquè les cases, per norma, des de que va venir el Canàries, varen decidir fer una cosa, que era molt curiós, però té una explicació. Posaven totxos en els peus del llit, dos o tres totxos. I així, si estaves llit i bombardejaven, es posaven Sant Innocenci, si vols tu, a sota el llit. Per què? D'un guarda, d'un perforar unes teules o baixar, a sota el llit, des de l'aigua salvaves. Tenies un petit detall més de protecció. El que solia quedar, que si algú s'hi va salvar, és sota les escales. Saps? A la curva de l'escala és una de les proteccions que amb bombardejos sempre sol quedar. Però llavors els refugis sí que van ser vitals i tots estaven relativament ben construïts.
0: Els bombardejos en general es feien a l'atzar i afectaven a tothom, sense tenir en compte els bàndols.
1: Se suposa que eren a l'atzar, però esclar, poder era més determinant el moll.
2: El que volien era fer mal, tenir la gent en pànic.
1: El moll va ser un punt neuràlgic perquè el van rompre i inclús algun barc ho va rebre.
2: Perquè, esclar, si tiraven bombes amb passos que no... que sembla que no els havia d'interessar, doncs, imagines, allò que els interessava, si en feien de mal.
1: Sí que van bombardejar aquestes poblacions veïnes, però especialment Palamós, que varen derruir sobre, calculo't, unes 400 i pico de cases, carrers enters. Diuen que eren italians que bombardejaven Palamós, però també hi havia algun català, però ningú ho sabia. El que feien, li va dir, això per la meva part, li va dir-li, miraven de no fer mal, de tirar tot el que podíem en mar.
0: Aquests bombardejos deixaren múltiples conseqüències, la fam, misèria, malalties, però entre elles la por, una por que encara continua present.
1: Ens va anar creant una por.
2: Passàvem molt de temps, molt espantats, molt.
1: La gent que avui dia té més de 60 o 70 anys encara la té impregnada.
2: Vaig passar molts anys quan plovia i amenaçava tormenta, que tronava, que trona. Jo des de sentir aquells trons que marcaven pluja, que marcaven tormenta, oh,
3: pensaves que eren les bombes una altra cosa.
2: Eren les bombes, però això va durar temps, I va haver com a mi coses, molts no, però molta gent.
1: Que com que degut als bombardejos, les poques bombetes que quedaven o que hi havia al poble els varen pintar de blau, a l'acabar la guerra, com que no hi havia ni cinc, doncs varen continuar encara algunes d'aquestes bombetes. O sigui que, inclús al vespre, una vegada a partir del 5 de febrer, que encara no havia acabat la guerra, però es va poder tornar a fer la vida semi-normal, el poble era fosc.
2: Però jo coneixia una botiga que era un electricista. I van tirar una bomba, va tallar el cap d'una noia que no la coneixia, que era un nom que coneixies, que fins i tot coneixia tothom. I va quedar el cap penjat amb els fils de l'electricitat.
0: Per la gent que ho visqui, va marcar un abans i un després, però es recorden actualment.
2: Se n'ha de recordar sempre més tothom.
1: Parlen gent gran com jo,

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Cançons que són vacunes.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: A UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez. Els investigadors han enviat un informe al jutge Juan Carlos Peinado i conclouen que la dona de Sánchez no ha rebut ingressos opacs ni comissions i que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Aquest informe qüestiona, doncs, els indicis del jutge Peinado, que ha deixat Gómez a un pas de judici per corrupció.
4: Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
5: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta. Aquesta és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
4: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals a la Llotja de Mar de Barcelona.
6: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Famosa, popular, coneguda? Quina és l'havanera més destacada a nivell internacional? Què ens pots dir sobre això, Martí?
1: Molt bon dia des de l'Ecoparc Sunflower Beds a la ciutat de Quezon. Soc a les Filipines i pot semblar una coincidència, però ahir mateix, al vespre, sopant a un restaurant de Manila, vaig escoltar una versió local del que em demanes, de l'havanera més popular. No sonava pas com estem acostumats a les nostres contrades, però era l'havanera, la paloma, la més gravada, versionada, interpretada al món des de que l'havanera és havanera.
0: Quina casualitat, ves per on? I què ens pots explicar d'aquesta obra? Si no tinc mal entès, és originària de Cuba, oi?
1: La paloma va ser escrita a Cuba. Diuen que a l'Havana cap a l'any 1863. Però l'autor era basc, era en Sebastián de Iradier, un destacat músic espanyol amb importants relacions professionals amb la colònia del Carib. Es tracta d'una manera tal com mana, d'aquelles que no poden faltar en cap cantada o concert d'havaneres, de les que el públic espera. Es va parlar també d'un possible origen mexicà d'aquesta manera, ja que va ser tan important el seu èxit que ben aviat va traspassar fronteres, i això va portar algunes confusions. Amb el temps, fins i tot va esdevenir transgènere, musicalment parlant. Intèrprets de la talla de Julio Iglesias o Elvis Presley la van adaptar al seu estil personal. Aquesta manera es va versionar, traduir, modificar i gravar tantes i tantes vegades que hi ha qui parla de més de 5.000 gravacions diferents, superant a altres grans èxits com Yesterday dels Beatles.
0: Déu-n'hi-do, Martí. Sembla que no només parlem de popular en el gènere havanera, sinó que això s'amplia a tots els gèneres musicals.
1: I tant! En termes absoluts, és, si no la més popular, de les més populars de la història de la música cantada arreu del món.
0: Fins i tot ha traspassat el món de la música arribant a altres disciplines?
1: Clarament, la paloma s'ha escoltat a anuncis de ràdio i televisió, sèries com Amor Real o Acàcies 38 i diverses pel·lícules, entre les que destaca la segona part del Padrino. A més, també la podem trobar al llibre Guinness dels rècords com la peça coral, interpretada per més persones alhora, exactament 88.600. Per cert, si visiteu la ciutat de Vitòria, aneu a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament i escoltareu el seu carilló interpretant-ne la melodia.
0: Moltes gràcies, despedim en Martí Bacardí i la seva crònica des de la ciutat filipina de Quezon. Per acabar, escoltem La Paloma en versió rockabilly per Bill Haley and His Comets.

la ràdio quan vulguis i des d'on vulguis. Els programes, les càpsules temàtiques, el temps i les notícies més destacades, tot a un clic. Tot a internet.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Toc, toc. Connecta't al territori. Volem compartir petons que connecten.
1: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
0: Connectem petons.
2: Som de qui ens estima tal com som. Estima'm quan menys ho mereixi, perquè serà quan més ho necessiti. On no puguis estimar, no t'entretinguis. No m'importa el destí, sempre que sigui amb tu. No has estat el meu primer petó, però sí el que m'ha arribat més al cor. Admiro i em pregunto, per què he tingut tanta sort? Frases d'amor, és que avui parlem d'amor.

0: Quant temps podem estar enamorats?
1: La química de l'amor, un reportatge de Víctor Correal.
2: El moment abans de picar el timbre de casa seva. Aquests moments són de nervis, total. Ja, i què faig, i com em poso, i ai, i tal, i ara si dic això, i potser em poso aquesta jaqueta. Això, els nervis abans de picar el timbre, per mi són claus.
3: Apareix l'estímul.
4: Emocionalment és heavy, no? O sigui, jo no ho havia tingut mai, realment, i és difícil. Difícil, però també és bonic, per altra banda. No?
3: Llavors, en aquell moment, el cervell sap que aquella persona o aquell estímul és rellevant en relació amb una situació afectiva. Llavors, s'activa l'amígdala, s'activa el cervell emocional. Aquesta activació de l'amígdala i del cervell emocional produeix tota una sèrie de canvis en el cos. Canvia la resistència elèctrica de la piel, canvia la freqüència cardíaca, canvia la freqüència respiratòria, se comencen a alliberar hormones com l'adrenalina, els corticoides, diferents tipus d'hormones, el cos adopta una postura determinada, certs músculs es posen en tensió, és a dir, tot això que és la reacció somàtica de l'emoció, no? Aquesta reacció l'ha produït el propi cervell quan s'ha enterat de que aquí fora s'ha produït una estimulació que fa, diguem-ne, evocar aquesta situació amorosa. Quan es produeix tota aquesta descàrrega somàtica, el propi cervell que l'ha produït ell torna a rebre el resultat de la seva pròpia activitat, de lo que ell ha originat en el cos. Rep, llegeix, escolta, i és al rebre aquesta sensació quan se produeix el sentiment viu, en aquest cas, doncs, de la força de l'enamorament.

0: m'il·lusiono de veure'l, encara que faci dos dies que l'hagi vist, saps? I m'il·lusiono.
1: M'agrada un dia que va venir i has vist només veure com arribava i ja canvia la sensació i tu tens com bé, la meva, aquella persona que per tu és especial o aquella persona que estàs liat amb ella i és un rotllo i ja està, no? I me'n recordo d'un dia dir, hòstia, no? I que la veus més guapa del que tu la veies abans, no?
0: I llavors un dia vaig dir, hòstia, t'està agradant? Si això és sèrio, això va en sèrio.
2: Al mateix temps passen altres coses també en el cervell. Per exemple, se desactiva la producció d'una substància endògena com la serotonina, que normalment influeix en l'equilibri emocional, en l'estabilitat fisiològica general del cervell i del nostre organisme. I clar, aquesta disminució de la serotonina, que és, com dic, un estabilitzador, doncs produeix també el desequilibri propi de la situació de l'enamorat.
0: Hòstia, és veritat, ara m'has pillat.
2: Aquella sensació de que no controles quasi bé com estàs ni el que fa, ni el que fas, etc.
0: És més que se'm queda una cara de tonta.
1: Uf.
0: Que jo no me la veig, però després les meves amigues m'ho diuen. I sí, se'm queda cara tonta.
2: I passa també una cosa més. Deixa de funcionar a ple rendiment l'escorça prefrontal, la part més anterior, i que és la implicada en el raonament, en el pensament, en la presa de decisions, en el càlcul, en dirigir la nostra activitat de manera conscient i voluntària. I és això el que pot fer que l'enamorat sigui una persona que li costa pensar en qualsevol cosa que no sigui ell, que és l'objecte del seu amor, no?
0: Sí. És que sóc molt passional i sóc molt d'extrems a vegades.
1: La dona passa molt sincera.
0: És un noi molt simpàtic, molt obert, que li agrada molt xerrar, que és molt actiu, que li agrada fer mil coses.
1: És una persona molt carinyosa, a més, que sap escoltar.
0: I és molt lleial amb els amics i amb les persones que estima.
1: Però som a la pots parlar mai de tot.
0: Sí, sí.
1: No sé, a més tenim molts gustos molt similars. Ens agrada molt sortir a festa, ens agrada molt la música, ens agrada un seguit de coses que li agrada el futbol.
2: Quin sentit té? Per què ens enamorem? Hi ha, òbviament, hipòtesis dels psicòlegs evolucionistes i una d'elles diu que l'amor és un tipus de sentiment cuya funció biològica ancestral ha estat crear un vincle molt fort entre dos individus per afavorir la procreació, perquè més abans, en temps ancestrals que ara, era molt difícil tirar endavant les cries, perquè diguem-ne, la parella adquirís consistència i no se separessin, doncs

0: probablement la selecció natural s'ha fixat en aquest tipus de sentiment que fa que el vincle entre els dos membres de la parella sigui molt fort i molt estable. Si un està enamorat de l'altre, no se separa d'ell.
1: Estem casats, es va casar l'any 65, fa, per tant, 41 anys, camí de 42, que són 490 mesos. Jo estic molt bé, jo estic, m'he sentit molt feliç, perquè trobo una mica, diria com al principi, suposo que no, perquè ha passat anys i no ets jove, però molt a gust, vull dir, molt feliç, molt content, i m'entenc més bé que altres èpoques, efectivament, com diu la Maria Rosa, que ara tenim conflictes.
2: Jo ara, per exemple, diria que estic vivint la millor època de la meva vida, perquè ara em sento molt bé, estic molt a gust amb ell, a casa vivim, no sé, tenim un rotllo així mig de broma, que m'hi trobo bé, que vull dir, no sé què em passa, que està tornada a enamorar.
0: Les persones grans continuen tenint una gran capacitat emotiva, que el propi cervell emocional, estructures com l'amígdala, no semblen tenir tant deteriorament físic, fisiològic, amb l'edat, com tenen altres estructures del cervell relacionades, per exemple, a la memòria. En aquest sentit, hi ha menys possibilitat de perdre en l'edat capacitat emocional que de perdre capacitat de memòria, no?
1: Tinc molt mala memòria i no sé si és igual que l'altre. Suposo que no. Però, bueno, ara, amb el que em sento ara, ja en tinc més que satisfet, no? I em sento enamorat.
2: Bueno, jo crec que sí, que és un enamorament. No és aquella cosa de... Ai, però sí, t'agrada. Inclús a vegades te veus que estàs fent bromes i coses que dius, sembles una criatura. Però és que ho tornes a sentir. Jo crec que hi ha un altre feeling. No aquell feeling... Oh, m'ha donat un petó, però hi ha un feeling... Jo sí, i sobretot ara aquesta edat trobo que torna a agafar molt fort.
0: Com vol dir això? Que està en una explosió similar a la de l'amor romàntic de la joventut? Sí, me lo creuria. El que passa és que jo pensaria que en gent gran, pues, això evolucionaria de formes diferents a com evoluciona en gent jove. L'amor canvia amb el temps, no? Canvia amb el temps, per què? Perquè la percepció que tenen les persones enamorades de la realitat, de l'altre, de la parella, també canvia. I perquè el propi cervell, doncs, comença a produir substàncies que són diferents i que modifiquen l'estat d'excitació que hi ha en els primers enamoraments, en l'enamorament jove, i comencen a produir altres substàncies, com en la gent que ja porta molt de temps enamorat, en la gent que és més gran, en la gent més madura, no? Doncs que són substàncies de caràcter més, podríem dir fins i tot més addictiu, però són substàncies com les endorfines i encefalines, que són substàncies endògenes similars a la morfina, substàncies que fabrica el propi cos, però no són drogues, són les que fabrica el propi cos per produir estat de relaxació, de plaer, de sensació de benestar i tal, i és el que se produeix ja quan se té una sensació d'enamorament més pausada, en el que ja no hi ha aquesta eufòria, però d'alguna manera podem dir que a l'edat, a l'amor, doncs, se viu amb més calma, més relaxació, se disfruta més amb l'edat de l'amor, no? Perquè ja no hi ha aquell component negatiu que té la passió eufòrica del principi, que també costa de viure-la, no?
2: És com al principi, però diferent, una cosa més assentada, més equilibrada. Potser no és pròpia d'una parella de 20 anys, no pot ser així com nosaltres, perquè tens un altre bulliment, però a mi em va bé ara, m'agrada, i jo a més he sigut sempre una mica esverada, i això m'ha sossegat molt, m'ha tranquil·litzat molt. Jo crec que ara estic molt més tranquil·la que estava.
0: Helen Fisher, que és una de les antropòlogues expertes en aquestes temàtiques, me sembla que s'ha atrevit a dir en algun dels seus escrits, que no recordo exactament si deia que 17 o 18 mesos podien durar els enamoraments aquests intensos, no? D'eufòria i tal, per l'experiència que ella ha tingut amb els adolescents que ha observat. Bueno, doncs és una dada suposadament científica, però jo crec que no està corroborada per més observacions en altres laboratoris o en altres clíniques o en altres països, etc. Penso que la informació que tenim respecte a aquestes qüestions, almenys la que ha caigut fins ara a les meves mans, és encara una informació limitada, de la que no podem fer generalitzacions imprudents. Seria molt difícil de suportar-lo, vull dir, perquè estàs en una situació absolutament anormal, en el que la fisiologia general de l'organisme, diguem-ne, està descontrolada i desbordada, i tot el que sigui descontrol d'una situació natural, diguem-ne, és pèrdua d'homeostasis fisiològica, i això mai és bo. Això a la llarga sempre produeix alteracions que poden ser greus.

0: mi és molt guapo. És molt sexy. Sí, té morbo.
1: Sí, sí, David.
0: A veure...
2: Que em porti la contrària, això m'empipa molt. Sí, fa bastant.
3: I li agrada que li regalin les orelles.
0: A vegades és una mica orgullós, una mica xulo,
1: sí, sí.
0: Però després un cagat.
1: No, jo penso que ella és una mica insegura.
3: Penso que el més important del matrimoni és la fidelitat.
0: No, ell diu que és antigelós, però és gelós 100%.
1: Que és gelosa? Jo no ho soc gens.
0: Li agrada molt seduir i li agrada molt que el sedueixin.
1: Jo reconec que jo tinc moltes amigues, sempre les he tingut.
0: Ja.
1: I...
0: té un tracte massa... massa carinyós.
1: Estic saludant, simplement. Realment la noia era molt guapa, perquè quasi bé ni la conec. Realment.
0: No.
3: Francament, ara m'hi quedaria aquí uns quants anys més, això de pensar que d'aquí uns anys em pots anar amb en Pipa.
2: Però la part important és l'esforç que comporta la voluntat de voler estimar l'altre.
1: Però en general és bastant, està sent bastant ascendent. Doncs em va conèixer, sí, i de moment va pujant.
3: És que no la trobaria una com
2: cap
3: jo.
2: Cap al cap. No, com
3: en trobaria una de més guapa, més així, però com jo, no la trobaria.
0: Sí, sí que estic enamorada. I no ho esperava i no volia que em passés.
3: Em vaig emportar el més maco i el més eixerit de casa seva. No el canviaria per res del món, per ningú. Ni pel Robert Redford, que m'agradava molt.
4: Simplement brutal.

0: I parlant d'emocions...
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
4: Uaiau!
1: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vila-sacra.
1: Si no capital del món, ets la dunes liláceas que tenen, entre altres gràcies, la d'ignorar allò que són. Cebes fetes al caliu, amb quin delit les espolses, o crues picants i dolces, de tas fàcil o agressiu. Vila-sacra, capital de blats, ordis i cibades, amb ceres atrafegades que n'omplen el davantal. Forta i clara, amb la salut més bona que la collita, tot i ser la més petita capital que hem conegut. La Canal Pla té l'arrel i un dia fou la primera flor dels monjos de Sant Pere que la vetllen des del cel.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Creu Roja de Catalunya posa en marxa una nova campanya per trobar famílies d'acollida per a infants que, per diferents motius, no poden viure amb el seu nucli familiar. La iniciativa també vol trencar estereotips. Les famílies monoparentals o altres models de convivència també poden oferir una llar i un entorn segur als infants, Marc Esparza.
2: A Catalunya, 260 infants d'entre 0 i 6 anys viuen temporalment en els CRAES, els centres residencials d'acció educativa de la Generalitat, a l'espera de poder tornar a casa seva o a ser acollits per una família. Mentrestant, i quan són tan petits, es prioritza el poder trobar una família que els aculli. La Lucía i el Pep tenen 60 anys i són família d'acolliment.
3: No perquè se'ns aculli estimament, sinó perquè aquí estan només amb un dos referents, que entenc que és el millor pel nen, mentre no acabi amb altra circumstància, que és amb la seva mare biològica, amb un sobre d'adopció on sigui. Aquest període transicional que estigui bé aquest nen. Llavors costa molt dir no això.
2: Però des de la Creu Roja recorden que els estereotips no existeixen en aquests processos. L'Eloi té 35 anys i viu sol. Ell ara és una família monoparental amb un nen d'acollida.
4: Abans d'acollir tenia molts dubtes. Ara, doncs amb l'experiència, tots els dubtes que tenies, un cop t'hi vas trobant, els vas afrontant com una família biològica. Tenim un problema si tenim centres residencials de menors plens de nens esperant una família.
2: A Catalunya hi ha 871 famílies acollidores, però no s'arriba a cobrir la necessitat dels menors de 6 anys que encara viuen als centres residencials.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu.

0: Radio Sony.
1: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.

0: informació, música, entreteniment.
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
2: Espai Ràdio Vila-sana.
3: Ser sempre jove és voler viatjar tota l'estona.
4: És donar-ho tot al gimnàs i que et quedi energia per més plans.
3: Sí, i també saber aprofitar els descomptes que tens a prop teu.
4: Ser sempre jove és tenir el carnet jove.
5: Perquè amb els seus avantatges, els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine.

0: bon dia, Robopluf.
1: Molt bon dia, amic Xavier.
0: Què tal estàs aquesta setmana?
1: Bé, tranquil. I veient l'alegria del Robotech, més encara.
0: Sí, no?
1: Sí, Xavier, sí.
0: Bé, què em portes tu avui?
1: Avui, Xavier, m'agradaria moltíssim que obrissis el sobre que et vaig donar la setmana passada.
0: Ah, sí, sí, sí, tens raó. Tens raó, que em vas donar un sobre i sí, sí, bé, ja vaig llegir els titulars, no a l'audiència, sinó jo personalment, i crec que pot ser interessant.
1: Doncs què et sembla si avui ens parem a un repàs a tres notícies sorprenentment curioses de la nostra societat?
0: Em sembla molt bé, Robopluf.
1: Doncs vinga, Xavier, jo t'espero.
0: Doncs vinga, Robopluf, fins ara mateix.
1: Fins ara, Xavier.
2: Estàs quietos, paraus, aquí, que he sentit hablar de bacalaus. Què dius de mi? Què dius de mi, Xavier, amb el Robopluf? Que esteu conspirant contra la meva persona?
0: No, no, amb Robotech, estic comentant-li en el Robopluf.
3: Ràdio Vila Sacra!

0: t'agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.
4: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
5: I tant.
6: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
5: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
5: I tant.
6: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
5: I tant.
7: Si lo teu és menjades de coco amb

0: aplicación. Llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento. Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Estamos cerca de ti con tres centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Pareu bé l'orella. Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o cop girar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els subjectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Psicologia, amb Helena Codina.
3: Estènia durant la tardor. El concepte d'estènia primaveral és un fenomen que moltes persones pateixen durant l'inici de la primavera. Però els professionals de la salut, i sobretot de la salut mental, cada inici de tardor observem que hi ha un sector de la població que es queixa i pateix un fenomen semblant. És a dir, que hi ha persones que són especialment sensibles als canvis de temps. Això ho observem sobretot en persones que pateixen algun trastorn d'ansietat o depressiu. És una època on les recaigudes i empitjoraments són freqüents. Però també hi ha persones que no pateixen cap trastorn mental i també pateix aquest fenomen. Expliquen que no es troben bé, amb més cansament de l'habitual, com una sensació de debilitat i de falta de vitalitat general, tant física com intel·lectual. I aquest cansament no està relacionat amb si fem més esforç físic i es manté durant tot el dia. Moltes persones ho atribueixen a la tornada a la feina després de les vacances, però en realitat la causa està precisament en el canvi meteorològic que implica la tardor. Venim d'un període on ens hem exposat moltes hores a la llum solar, perquè hem sortit a l'aire lliure sovint i hem fet exercici físic, hem nedat i passejat. I de cop i volta canviem aquestes rutines i canviem l'horari. Ens tanquem a la feina i s'escurça el dia. Per això reduïm substancialment l'exposició a la llum solar i també reduïm l'exercici físic perquè ens tanquem més a casa. Tal com s'explica en l'estènia primaveral, el nostre cos és molt sensible als canvis de les hores d'exposició a la llum. Hi ha qui ho nota més o menys. Llavors, el nostre cos necessita un període d'adaptació. Una forma d'alleugerir-ho és aprofitar els caps de setmana per exposar-nos a la llum natural i fer exercici físic moderat.
4: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
5: Rialles per la meva mare.
6: No, ja, ja.
5: Pel meu germà. Pel petit de la família.
6: I d'allò.
5: Pel meu xicot.
7: Pela marinera.
5: I per les meves amigues.
8: Una aventura en família.
9: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
10: Els familiars i amics d'en Marc convoquen una manifestació davant dels jutjats de la Bisbal per exigir avenços judicials. La concentració es farà el dimecres 10 de juny a les 11 del matí i fan una crida per a totes les persones que s'hi vulguin sumar. Volen alçar la veu per reclamar que la justícia faci la seva feina 2 anys després de la mort del jove mentre treballava en un club nàutic de Begur. A Olot juguem i animem en català. Aquest és el títol de la campanya impulsada per l'Ajuntament per fomentar l'ús de la llengua en l'àmbit esportiu. Ja s'han vist les primeres pancartes en els principals equipaments de la ciutat i des de la regidora del català consideren que els propers esdeveniments esportius que acollirà la ciutat són un bon aparador per defensar la llengua. Més de 30.000 alumnes catalanes reben educació financera aquest curs gràcies als programes EFEC i EFEC Adults. A Girona, més d'una setantena de centres hi han col·laborat en una 14a edició sense precedents. Campelles ha tornat a viure la seva festa major petita coincidint amb la celebració de la Pentecosta. Durant 3 dies el municipi ha gaudit d'un ampli programa d'activitats amb habaneres, inflables, campionat de truc, botifarrada popular i ball. Des de l'Ajuntament destaquen l'alta participació i la implicació dels veïns en una celebració pensada per a totes les edats. El primer taller del cicle ha reunit participants al casal de la gent gran de Castelló d'Empúries en una proposta centrada en el moviment i la cura personal dins una programació dedicada als drets i al benestar de les persones grans. El cicle de xerrades sobre els drets de les persones grans s'ha iniciat amb una xerrada sobre el cohabitatge sènior. La cooperativa Walden 21 ha explicat el seu projecte i ha traslladat al públic que a l'escala també pot ser possible.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fer volar la imaginació.
8: Sí. Eternament.
11: Ai. L'opció dels que en saben.
12: I parlant d'emocions.
13: 25.
14: Epa!
15: La pregunta.
16: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
17: Al bufet s'hi va, al bufet s'hi arriba, al bufet s'hi entra i al bufet s'hi menja com un campió. Gran bufet lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran bufet lliure Girona, al costat de l'espai gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
18: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
19: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb «escoltar» no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.
12: I parlant d'emocions...
13: 80.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Això és la caixa de...

0: Pareu bé l'orella.
1: Tenim trucada. Bon dia.
2: Bon dia. Sí, era per felicitar-los per aquesta missió que s'han dignat fer, i després per la tasca que en general porten, de la seva emissora, recordant coses que un ja tenia mig oblidades o que no ens serveixen altres mitjans informatius i de distracció.
1: O sigui, vostè està content amb la emissora que estem fent?
2: Molt, molt, molt, molt.
1: Sí, vostè la va seguint habitualment?
2: Principalment els matins.
1: Els matins. I a vostè troba que estem fent una bona tasca?
2: Jo crec que sí. Crec que sí, perquè cap emissora, almenys des de que jo vaig així, estic més a casa, havia sentit tant la ràdio com ara.
1: Mai havia sentit tant la ràdio com ara?
2: Bueno, en temps que no hi havia televisió, sí.
1: Sí.
2: No hi havia més remei.
1: Sí.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: És feina de tot l'equip, que tots estem posant el nostre granet de sorra per fer d'aquesta emissora l'emissora de tothom, no? Gràcies per haver trucat i a la seva disposició.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens parla de la competència, però els embaladits sabem molt bé que és més important participar que competir.
4: Hola, em dic Joan Casals Martínez i avui us llegiré una poesia anomenada Competència. L'autor es diu Joana Raspall. He escollit aquesta poesia perquè m'ha semblat molt interessant. Comencem. Competència. Sobre l'antiga taula, tot bullit i mal tapat. El tinter del besavi contra el boli ha cridat. Si t'arreplego boli, no et queixaràs del pes. Pagaràs fet a miques la feina que m'has pres. No siguis rondinaire, a tu t'estan guardant. I a mi quan ja no regi, el cove en llançaran.
3: Moltíssimes gràcies, Joan, per escollir i llegir aquest poema de la gran poetessa Joana Raspall. I és que tots els que va escriure ens ensenyen a conviure de la millor manera. Fins al proper embaladit. Adeu.
4: Adeu, embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'embaladits?
6: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'episodi de calor continuarà tota aquesta setmana arreu de la península. Segons l'EMET, a partir de dimecres les temperatures encara pujaran més i en alguns punts ja es podrien assolir els 40 graus. També hi haurà nits tropicals en moltes zones amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. El que està clar és que aquestes temperatures tan elevades arriben de manera molt prematura i ja tenen conseqüències en alguns cultius de Catalunya, especialment en els cereals i també la fruita dolça amarga esparzà.
2: La campanya de cereals de moment va bé, però si continua la calor intensa es pot ressecar en el cas dels cereals de regadiu. Pel que fa a la fruita dolça, els preus de les peres augmentaran al voltant del 30% per l'efecte d'aquests canvis ràpids de temperatura. Pere Roquer, president de Saja a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
3: Amb el cereal el que fa de que s'hagi començat ja la campanya, ara està sortint al voltant d'uns 4.500 quilos per hectàrea, i en secà, però sí que és evident que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu. I en respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaor, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant, i per exemple en pera doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35% de peres.
2: Els canvis ràpids de temperatura en haver passat en pocs dies del fred a la calor provoca un estrès a la fruita que s'ha d'adaptar a aquests canvis, implica un descens de la producció.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
2: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.

0: per tu ser feliç?
1: Malament.
0: Tu ets molt feliç, normal o poc feliç? Creus que la majoria de la gent és feliç?
2: Pues mira.
3: Oi.

se'ns intenta manipular des de tots els punts i sectors. Que campi qui pugui és la llei dels senyors. I el bla, bla, bla, el que molts escolten sense pensar. Nosaltres no, família. Nosaltres preferim pensar, observar i treure conclusions ja de buena mañana.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ràdio Vila Sacra, que no, que de

0: crack.
1: Pero fue una locura, ya te lo digo.
2: I aquí deu estar la cosa.
3: Fins ara. Això és la caixa de sorpreses.
4: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
5: Mira, mira, mira.

0: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
1: Adeu, adeu.
2: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
3: Adeu, adeu, adeu, adeu.
2: Ser cívic és tenir servei.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, iniciem el repàs del temps en aquesta jornada marcada per l'anticicló de nou. De fet, sobre l'animació d'imatges del satèl·lit Meteosat s'observa com aquest anticicló està afectant no només a la península ibèrica, sinó també a gran part de Centroeuropa, amb el front estancat a l'Atlàntic. Malgrat això, degut a la calor diurna, han crescut algunes nuvolades, sobretot al Pirineu, Prepirineu i altres punts de l'interior del quadrant nord-est. Alguna boira o estrat baix es formarà de matinada a punts de l'extrem sud del litoral, sense més conseqüència. I durant la tarda veurem passar alguns núvols alts i prims i també de nou creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i Prepirineu sense més conseqüència. I d'altra banda, del que parlarem sobretot a partir de dimecres és de la temperatura, que pujarà una mica més. Veiem la massa d'aire càlida com s'estableix entorn als 1.500 metres sobre el nivell del mar, i fins i tot el dia àlgid, que serà divendres, veient doncs com encara augmenta més la temperatura. Parlem de jornades molt tranquil·les, malgrat que creixeran núvols d'evolució diurna i alguna nuvolada, especialment entre dijous i divendres al Pirineu i Prepirineu, amb la possibilitat d'algun ruixat de tarda, i la temperatura ben elevada.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.

0: I parlant d'emocions.
1: 58.
2: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
3: Mira, mira'l.

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 47.
3: Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.
4: Des de l'Alt Empordà al Munt. Avui, Cistella.
5: Amb 7 carrers i una plaça, rellotge i font comunal, té el menut poble rural bon encuny i bona raça. Rere la Rambla, la pia façana plena de llum es fa símbol i resum del que fou Santa Maria. Els badius sense parpella de les cases fan claror i són, per clafers de flor, els alts cistells de Cistella. Per la paret oxidada s'enfila el roser vermell, les roses fan el consell de cent una altra vegada. La Mare de Déu de Vida resta abocada a l'ampit del serrat que s'ha escollit, ple de ginesta florida. D'allà estant, la silueta de Cistella en tons d'aram decora el folí del camp amb l'aire d'una vinyeta.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
4: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
5: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
4: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
6: No tengo habitación, no tengo casa. He cambiado de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones. ¿Sabes?
4: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: Salut i força al Canuts!
8: Xica, tica i ballarica.
9: Per la màgia del moment.
8: Balleu, balleu.

0: l'arxiu de notícies per a la història.
1: Noticia del 30 de novembre del 2023.
2: La fi dels combustibles fòssils durant la inauguració de la cimera del clima de Dubai. Les Nacions Unides adverteixen que si no s'acaba ràpid amb el petroli i el gas, s'entrarà en la fase d'extermini de la humanitat. Prop de 200 països han de negociar cap on apuntaran les polítiques climàtiques i anar més enllà del que ara hi ha acordat i, sobretot, del que s'està fent.
3: Pel responsable de canvi climàtic de Nacions Unides, Simon Stiel, no podia ser més clar. Cal posar data a la fi dels combustibles fòssils.
4: If we do not signal...
5: Si no marquem el final de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, haurem de donar la benvinguda a la nostra fase terminal i haurem escollit pagar-ho amb les nostres vides.
3: Amb menys contundència, però en la mateixa línia, n'ha parlat el sultà Al-Jaber, president de la COP. Al-Jaber, que és el director de la Companyia Nacional de Petroli dels Emirats Àrabs, l'han acusat d'aprofitar el seu càrrec per fer negocis relacionats amb el petroli.
6: We must... Look for ways.
7: Hem de trobar la manera d'incloure el rol dels combustibles fòssils. Nosaltres, junts, tenim l'oportunitat de prendre una decisió sense precedents. De fet, no ens queda cap altra opció.
3: S'han de revisar, entre d'altres coses, els avenços aconseguits des de l'acord de París i fixar nous objectius per frenar l'escalfament del planeta, que s'acosta perillosament al grau i mig.

Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Gent normal, gent normal, gent normal, normal, normal.
3: Ens agrada ser ben normals.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
5: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
6: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una

0: és utilitzar els punts sigle de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
1: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
0: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt sigle, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
1: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
0: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear SIGRE, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
1: Moltes gràcies. Hey!

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui. Vaja.
5: I és gratis.
6: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
7: Manel Vilaplana, llicenciat en arquitectura. Tinc 4 anys d'experiència.
8: Sònia Garcia, llicenciada en enginyeria informàtica. Treballo des de fa 5 anys.
7: Soc pare des de fa 3 mesos. Avui m'acaben de contractar.
8: Soc mare. Avui no m'han contractat.
9: Ja és hora que dones i homes estiguem al mateix nivell. A igualtat de preparació, igualtat d'oportunitats.
8: A la feina, iguals.
9: Generalitat de Catalunya.

0: Norte, Sur, Este, Oeste. Músicas del Mundo.
1: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Gironit.com.
3: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
2: Gironit.com.
3: Concursos, entrevistes, fotos, suports de treball.
2: Gironit.com.
3: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
2: Gironit.com.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Pensa en un producte.
6: Ja s'ha obert el període d'inscripcions per participar en una nova edició de l'Empúria Tapes, la ruta gastronòmica que reunirà establiments de restauració de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
7: El restaurant l'únic que ha de fer doncs, és elaborar una tapa amb un preu de 3,50 euros, tapa més consumició. Ho fem també en temporada doncs, que ja ha passat la temporada més d'estiu i llavors els restaurants doncs, allarguen més la temporada. Per tant, animar-vos a tots a contestar el formulari i si algú no l'hagués rebut es pot posar en contacte amb les oficines de turisme que li enviarem.
6: Els bars i restaurants interessats ja poden formalitzar la seva participació en una iniciativa que tornarà a promocionar la gastronomia local i el comerç de proximitat.

0: som-hi. Ara visitarem el teu futur pis.
1: Hola, com anem?
0: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
2: Molt bé.
0: I la petita, com està?
2: Doncs ja camina.
0: I el gat?
2: Bé, molt bé.
0: Ja hi som.
3: 972-674-363.
0: Aquesta és casa teva.
4: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
0: Benvinguda.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Propostes en xarxa.
1: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
4: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
5: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: I parlant d'emocions,
1: 56
2: de tota la vida.

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, iniciem el repàs del temps en aquesta jornada marcada per l'anticicló de nou. De fet, sobre l'animació d'imatges del satèl·lit Meteosat s'observa com aquest anticicló està afectant no només a la península ibèrica, sinó també a gran part de Centroeuropa, amb el front estancat a l'Atlàntic. Malgrat això, degut a la calor diurna, han crescut algunes nuvolades, sobretot al Pirineu, Prepirineu i altres punts de l'interior del quadrant nord-est. Alguna boira o estrat baix es formarà de matinada a punts de l'extrem sud del litoral, sense més conseqüència. I durant la tarda veurem passar alguns núvols alts i prims i també de nou creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i Prepirineu sense més conseqüència. I d'altra banda, del que parlarem sobretot a partir de dimecres és de la temperatura, que pujarà una mica més. Veiem la massa d'aire càlida com s'estableix entorn als 1.500 metres sobre el nivell del mar, i fins i tot el dia àlgid, que serà divendres, veient doncs com encara augmenta més la temperatura. Parlem de jornades molt tranquil·les, malgrat que creixeran núvols d'evolució diurna i alguna nuvolada, especialment entre dijous i divendres al Pirineu i Prepirineu, amb la possibilitat d'algun ruixat de tarda, i la temperatura ben elevada.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat. Ringuin! Ringuin! Superringuin!
7: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Tontàs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, guapo. Bueno, només era per saludar-te, eh? Vale, adéu.
3: Per parlar amb la ràdio.
4: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
3: Calent, calent, calent.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
6: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Moderna, genial, universal. L'alta velocitat s'ha convertit en un dels nostres béns més exportables i universals. El somni d'arribar més lluny. La realitat que ens connecta. Alta velocitat Barcelona-Figueres. La genialitat ens acosta al món.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
2: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i per tant no són encalços, només representen un 8,3%.
1: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara...

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacre.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continua usted tomándose la broma?
2: Un programa...
5: Per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa...
6: D'un sabor excel·lent.
2: Un programa on...
7: No importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: ¡Echate fuera! ¡Anda, musa que te niño con la Manuela Almidey! ¡Echate fuera!
1: Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.
2: Un viatge en el temps.

0: les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si ajuntem la poesia, la dolçor, les tradicions i el bon temps, ens surt una gran festa. I el poema que ara sentirem ens descobrirà de quina festa estem parlant.
6: Hola, em dic Nayei Servidal. El poema que he escollit es diu La mona de Pasqua, de la Lola Casas. La mona de Pasqua, en cor de pa de pessic, de gust suau com el caramel, quan li clavo queixalada, sembla que m'estegui al cel. Coronada amb un gran ou, amb pollets i una gallina, vestida de xocolata, és llaminadora fina. A la bellota Quaresma, que sempre vol rondinar, no li han guardat ni una molla ni un bocinet per tastar. Visca la mona de Pasqua, aquest pastís tan preuat, que agrada a grans i a petits i en un no res és menjat.
5: Moltíssimes gràcies, Naya. Has de saber que el teu poema ens ha obert la gana, però la gana de menjar una bona mona de Pasqua. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
7: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Carol Rius és la vicepresidenta de la coordinadora de Colles Castelleres.
1: La dona és present en la vida de les colles castelleres en un 50%, 40% depenent, però no és present en aquells càrrecs de responsabilitat, sobretot els càrrecs de responsabilitat tècnics, és a dir, aquells que són més visibles, el cap de colla, el cap de troncs, cap de pinyes.
0: Som lluny de la paritat als càrrecs. Segons dades del 2022, les últimes que hi ha, la majoria de dones amb responsabilitat són de colles petites.
1: Estem més de 200 anys d'història, no? O sigui, és difícil combatre contra una tradició de 200 anys quan la dona no pot entrar als castells fins als anys 80-90.
2: El talent no té un biaix de gènere, però les oportunitats històricament sí que n'han tingut. Pensem que els castells no deixen de ser una tradició, que tenen més de 200 anys d'història i que van néixer al Camp de Tarragona, i que, dit ràpid i malament, les primeres colles van ser formades per homes que eren senyors forts que venien del camp o de la mar. Per tant, és evident que aquesta motxilla històrica es nota especialment en les colles que han nascut en aquest context geogràfic o històric.
0: La Yasmina Armesto va ser presidenta de la Jove Xiquets de Tarragona, una colla gran. Ella també lluita per buidar d'aquesta motxilla històrica, tot i que a les reivindicacions per igualtat, moltes d'elles hi afegeixen una part d'autocrítica. La dona també s'ha d'empoderar. La Gina Fort és la cap de colla de la Jove de Tarragona.
3: La primera és que les millors edats per tenir un càrrec de responsabilitat solen ser entre els 25 i els 35 anys, sobretot perquè cal dedicar-hi moltes hores i viure molt per la colla. Llavors, en aquesta etapa vital et veus amb prou energia i capacitat per coordinar un grup tan gran. D'altra banda, és veritat que les dones en aquesta franja d'edat tenim el condicionant de la maternitat. L'activitat castellera no és compatible amb l'embaràs. Quan estàs embarassada has de deixar qualsevol posició que tingués en un castell. I això fa que moltes dones crec que hagin de viure la colla des d'una altra posició i potser no s'animen per això a assumir rols de lideratge. També és cert, hi ha molta feina per fer. Personalment no m'hi he trobat gaire, però malauradament estic segura que hauré de lluitar contra comentaris del tipus «Sent tan petita, podràs manar tota la colla?».
0: Sí, poden totes ser petites. El pom de dalt és gairebé de nenes. Al tronc hi ha molta presència de la dona, però tot això no passava fa 50 anys enrere.
4: Soc la Cuca Ferrer i tinc 62 anys. Vaig començar a fer castells al començament dels 70, quan tenia 7 o 8 anys, no em recordo.
0: I quan es va fer adolescent, li van dir allò que a les poques nenes que pujaven se'ls deia quan el pit els creixia.
4: Em va dir que tenia que deixar de fer castells, bueno, perquè resulta que ell, segons el que ell pensava, és que si jo queia i me feia mal al pit, una dona, les caigudes dels castells perjudicarien molt el que era el nivell de pit.
0: Que injust que pel fet de ser dona haguessis de fer aquest parèntesi.
4: No em semblava just, però ho assumies en aquell moment. Clar que no, ara potser ho veus amb uns altres ulls. És que és molt difícil veure amb els ulls d'avui dia, veure aquella època.
5: Els nens van començar a fer un castell de dones, crec que el 96. En aquell moment tenia la seva rellevància poder aconseguir tot el tron del castell de 6. Aquest any han aconseguit de fer un 4 de 7 perfecte, íntegrament amb dones, tant a pinya com a tronc com a gralles.
0: És la Montse Tordiu. L'any 2000 va ser presidenta dels Nens del Vendrell, una de les primeres en arribar a un càrrec important dins una colla. Però l'anècdota és anècdota. Ella mateixa ho diu, queda molt camí per fer. És cert que la dona s'ha incorporat massivament en els últims 20 anys al món casteller, però segueix sense ostentar càrrecs dins les colles. Resilientment va aprendre a tocar la gralla i es va quedar a la colla pocs anys després. Va poder tornar i aquesta vegada fer el que li agradava, a pujar al tronc. Això sí, ho va poder fer gràcies a un home i de la família, el seu germà. Ell la coneixia i sabia del seu potencial.
4: I me va dir, diu, no voldries tornar a pujar als castells? A mi se me va obrir el cel.
0: Cel obert que encara manté ara perquè continua vinculada a la seva colla, els Xiquets de Tarragona. Com ella, moltes van obrir camí. Som a la meitat, coincideixen totes. Queda encara per arribar a l'objectiu, la paritat de gènere.
3: Crec que el més important és que les dones s'empoderin i perdin la por d'estar al capdavant.
2: Les colles som una tradició, representem la tradició castellera, però també uns valors per la societat, i aquests valors han d'evolucionar i han de seguir avançant per construir la societat que volem.
1: El bonic que té l'utopia és que sempre està allà i nosaltres anem avançant i acabarem...

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio
10: Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Hola, bon dia. Penso que hi ha tantes injustícies que una mica, jo penso que ens sentim impotents. No sabem... A veure, és que és injust. Càritas estan desbordats, per lo que sé. Però ara cada vegada estàs veient que gent que tens al costat pues, s'ho estan passant molt malament, no? Si és que et sents impotent perquè voldríem fer alguna cosa i no saps com fer-ho. Només era això. Escolta, vull una cançó. I imagina't en John Lennon, ¿vale? Salut!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: El que fa tothom, ho fa tothom, a ràdio Vila-sac.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Hola, iniciem el repàs del temps en aquesta jornada marcada per l'anticicló de nou. De fet, sobre l'animació d'imatges del satèl·lit Meteosat s'observa com aquest anticicló està afectant no només a la península Ibèrica, sinó també a gran part de Centroeuropa amb el front estancat a l'Atlàntic. Malgrat això, degut a la calor diurna, han crescut algunes nuvolades, sobretot al Pirineu, Prepirineu i altres punts de l'interior del quadrant nord-est. Alguna boira o estrat baix es formarà de matinada a punts de l'extrem sud del litoral, sense més conseqüència. I durant la tarda veurem passar algun núvols alts i prims i també de nou creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i Prepirineu sense més conseqüència. I d'altra banda, del que parlarem sobretot a partir de dimecres és de la temperatura, que pujarà una mica més. Veiem la massa d'aire càlida com s'estableix entorn als 1.500 metres sobre el nivell del mar, i fins i tot el dia àlgid, que serà divendres, veient doncs com encara augmenta més la temperatura. Parlem de jornades molt tranquil·les, malgrat que creixeran núvols d'evolució diurna i alguna nuvolada, especialment entre

0: dijous i divendres al Pirineu i Prepirineu, amb la possibilitat d'algun ruixat de tarda i la temperatura ben elevada.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
3: Bon preu i esclat.
4: I parlant d'emocions.
5: 78.
6: Compartir cosetes, compartir misteris, pensar és importantíssim, tenir una mica més clar tot plegat. I l'única manera que hi ha per intentar aclarir-nos és pensar. Tu penses? Habitualment? A veure, pensa. Pensa si penses. Jo penso, tu penses, ell pensa. Què és l'èxit? I el fracàs? Què és el fracàs? Una persona que triomfa professionalment i fracassa dins de la seva vida familiar, és un triomfador o és un fracassat? Elvis Presley, Marilyn Monroe, fins i tot Mozart, que va ser acompanyat únicament pel seu gos en el seu enterro. Eren triomfadors o eren fracassats? Curiós, no, el tema d'avui? Complicat, no, el tema d'avui? Molt bon dia, Albert.
7: Molt bon dia, Xavi.
6: Com veus el tema d'avui?
7: Ah, pues preciós. O sigui, mira, cada vegada que em dius que hem de fer un tema, dic, ai, a veure, si em sembla que ja ho hem dit tot, pues... Xavi, qui ens farà callar, Xavi? Pues no hem dit tot, perquè nosaltres podem sempre parlar. Ara bé, sempre parlarem, doncs, ben assessorats, ben informats, utilitzant la raó.
6: Pensem o no pensem?
7: Pensem o no pensem. Mira, Xavi, aquest nostre programa, curiosament, Xavi, jo sempre tinc aquesta alegria, bah, no sé si se'n pot dir alegria, satisfacció. Tinc la satisfacció, veritat, de que em penso que no m'escolta ningú. Dic, bueno. I quan un no l'escolta ningú, està davant d'aquesta amabilitat que té la naturalesa, que és la indiferència. O sigui, davant de la naturalesa, tu et pots despullar, pots fer el que et doni la gana i sempre li dirà que està bé. O sigui, que tu te n'en vas tan tranquil i l'únic que llavors ha de dir si li ha agradat o no li ha agradat el que has fet, doncs és tu mateix, perquè la naturalesa està allà. L'arbre aquell continua estant allà. Allà, no? Bé, en fi, que aquest petit preàmbul és perquè resulta de que ens estan escoltant, Xavi.
6: Sí?
7: Sí,
6: no.
7: Sí, això ja m'està...
6: No.
7: Sí, m'està intranquil·litzant, perquè...
6: Vols dir?
7: Sí, perquè igual m'està privant la llibertat.
6: Però estàs totalment convençut?
7: Voldria equivocar-me, però és que, esclar, t'ho diuen al carrer, i llavors ja la cosa és de... comença a ser gravetat. Mira, ho vaig a dir-ho davant d'aquesta nostra...
6: Digu.
7: No, és que no sé si és petita ni gran.
6: Digu.
7: En el moment que sàpiga que algú m'escolta, paro i acabo el programa.
6: Bueno, doncs parem.
7: Se'ns estan escoltant, Xavi.
6: El èxit i el fracàs.
7: Bé, mira, no, primer, abans, volia fer un petit incís, no? O sigui, resulta que em vaig trobar un senyor que em va dir, escolta, diu... Un em va dir, no sé si era ell directament que m'ho volia dir, veritat, perquè a vegades la falsedat i la hipocresia, ja hem parlat d'això en aquest programa, la falsedat i la hipocresia, un em va dir, igual ho deia ell, diu, què fan aquests dos en allà? Diu, és que fan missa? Escolta, no.
6: Pensava, aquest pensava o us deixava anar a parlar massa.
7: Mira, el que vaig a dir en els que hipotèticament m'estan escoltant és que aquí no s'intenta moralitzar, o sigui, aquí no s'intenta dir el que està bé ni el que està malament, ni el que és bo, res d'això, no? En fi, que tot això de ser bo o ser dolent, aquí s'intenta que sigui lliure, o sigui, que surti d'un mateix, i aquí es diuen unes coses perquè justament sigui vostè el que pugui jutjar les seves accions i el que vostè fa, no? En fi, tu, jo que sàpiga, aquest senyor em deia si feia missa, doncs jo en cap missa de les que he anat, i que consti que hi havia anat bastant, m'han deixat pensar el que a mi em donava la gana, o sigui, això no ho he vist en cap missa, per tant, li dic a aquest senyor que sí, aquí es fa missa, doncs no, ja li dic ara, aquí no es fa missa, que aquí un es deixa que es reflexioni, que un pensi per un mateix. Ens voldríem apropar a les persones?
6: De totes maneres, si m'ho permets, jo prefereixo fer missa que fer el pipiolo.
7: Que això avui no està de moda, perquè això de pensar, això de reflexionar, doncs molesta, que no distreu. Doncs mira, jo li suggereixo a aquest espectador que ara mateix canvi de dial, em posi un altre.
6: Los 40 principals.
7: Per exemple, i ens deixi...
6: Que allà aquí, no cal pensar.
7: No cal pensar. I ens deixi dir el que bonament sentim i que, bé, si el trobem pel carrer no ens digui una tonteria com aquesta, des que si fem o no fem missa en aquest programa.
6: Jo prefereixo fer missa que fer el pipiolo.
2: Piscina o platja, tranquil·litat o urbanització, mar o natura.
3: La vida està plena de moments en què has de triar.

0: cultura que batega les nostres venes.
1: Sigues cultura, parla català.
0: La que ens connecta a la nostra terra.
1: Sigues cultura, parla català.
0: Catalunya. Els paisatges de mar i de muntanya.
1: Sigues cultura, parla català.
0: A la nostra gastronomia.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: De seguida tornem.
4: En el cupón prociegos celebrado en el día de hoy ha salido premiado número 957. Repetimos, 2, 4, 1.
5: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
6: És Ràdio Vila-sacra.
5: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
6: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

per què els gats enterren la seva femta? Igual que els gossos enterren el menjar o les seves joguines preferides, els gats tenen costum d'enterrar la femta. Amagar les seves necessitats és un instint felí natural, però no ho fan únicament perquè estiguin obsessionats amb la neteja. El motiu pel qual els gats enterren les necessitats és perquè utilitzen l'orina i la femta per marcar el seu territori. Per a nosaltres, tots dos poden fer la mateixa olor, però ells aconsegueixen diferenciar-los gràcies a les feromones, unes substàncies químiques que segreguen els animals i que són un mitjà de transmissió de senyals. És a dir, que les feromones són molècules portadores d'informació que traspassen un missatge d'un gat a un altre. En el seu hàbitat, els gats dominants, inclosos els lleons, lleopards, tigres i jaguars, competeixen pel territori. És per això que no solen enterrar els excrements com a senyal de que volen reclamar una zona en concret. Per contra, els gats salvatges més petits o febles enterren la femta per assegurar-se que els gats dominants no se sentiran desafiats. D'altra banda, els gats salvatges amaguen la femta per evitar cridar l'atenció d'altres depredadors cap a ells mateixos o cap a la seva ventrada de gatets. Els gats domèstics també tenen aquest instint d'autoprotecció i encara que no tenen depredadors, és possible que enterrin els seus excrements per precaució.

0: cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
3: La teva emissora local.
4: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: Pels amants de les platges. Pels amants de la natura. Pels amants de la història. Pels amants dels animals. Pels amants de l'espectacle. Pels navegants. Pels esportistes. Pels de la festa. Pels de les emocions fortes. Pels musicals. Pels pirotècnics. Pels que passegen. Pels de la pesca, pels de fer de mà, pels gastronòmics, pels que es cuiden, pels shoppers, pels que reformen, pels del quilòmetre zero, pels que es relaxen, pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos, pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.

0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: La Sara es pinta la cara i troba una senyora que es diu Clara.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Bé, no?

La màxima referència a la nostra estació. Freqüència terminal.

0: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
1: Uneix-te al programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
0: Renfe, el teu tren. Informació, música, entreteniment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Europa activa alertes a França, el Regne Unit, Portugal i altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen per a la salut de la gent i pel risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i, si es compleixen les previsions, ens atrem el juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant. Ho repassem amb la Montse Poblet.
2: Amb els termòmetres per sobre dels 30 graus des del cap de setmana i amb la previsió que avui es batin rècords pel mes de maig, els anglesos descriuen el que s'està vivint en ciutats com Londres com un petit infern.
3: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor.
2: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals, amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. A la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sara Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
4: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
2: La calorada que estem tenint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja que podrien refredar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància al Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
5: La setmana vinent que comença a juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
2: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora ple estiu afecta pràcticament tota la península.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Tens de tot a prop de casa.
2: Gelo-s.

0: El millor moment no és blanc, és yellow. Per temps limitat. Més informació a mimma.net.
1: Avinguda de Roses, 73. Polígon Vilatenim, Figueres.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: La soledat no sé què és.
4: No tens família per estar amb ells.
3: A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
5: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Ja li he agafat el gustillo jo, això de trucar. Però bueno, he sentit una senyora que parlava del parlar o no parlar en català o contestar. Jo soc de Sevilla. Soc castellano parlante. A casa parlem el castellà i, bueno, jo sempre intento de parlar amb... Bueno, vaig anar a l'escola i vaig intentar d'aprendre el millor possible, no? Estem a Catalunya. N'hi ha una cosa que és veritat, jo penso en castellà. Jo estic fent un esforç ara per parlar en català perquè no penso en català, jo tinc que anar traduint. Llavors, si tinc que tenir una conversa cara a cara amb una persona, tinc que parlar molt poc a poc, perquè com que el català no és la meva llengua, no la parlem a casa, les paraules que jo disposo són poques, tinc que anar buscant sinònims. M'agrada molt quan li dic a una persona, t'importa que et parli en castellà, perquè tinc que parlar des del cor, no des del cap. Si tinc que anar traduint, ja no sento aquestes paraules, perquè tinc que anar buscant. I a mi m'encanta quan em diuen, vale, jo te contestaré en català. I no passa res, si jo parlo en castellà i l'altre parla en català, i no passa res, si jo no m'enfado, i no penso que aquesta persona no se sent bé parlant amb mi. És que si tenim que fer un esforç per parlar, careix de sentit aquesta conversa, no ho sé. És la meva opinió, no? Moltes gràcies. Adeu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
2: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
1: I 100% en català. Et protegim?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte de l'any anterior. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
2: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges. Perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: 107 de la FM.
4: Xarxa audiovisual local.
5: A l'Alt Empordà.

0: avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de Pal Empordà, és el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de Pal Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat, n'hi ha també alguna part que és ecològic, i estan dins un projecte molt xulo, que és d'aquí les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
1: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?
6: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
7: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.
8: I parlant d'emocions...
9: 25.
10: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.

L'efecte Mpemba és un fenomen que es produeix quan l'aigua calenta es congela més ràpidament que l'aigua freda en certes circumstàncies. Tot i que aquest efecte ha desconcertat els científics durant segles, encara no té una explicació definitiva. Es creu que diversos factors poden influir, com ara l'evaporació més ràpida de l'aigua calenta, la formació de convecció que distribueix el calor de manera més uniforme o fins i tot els canvis en l'estructura molecular de l'aigua. Aquest fenomen va ser observat per primera vegada per l'estudiant tanzà Erasto Mpemba a la dècada del 1960 mentre es feia gelat. Tot i que aquest efecte desafia la nostra intuïció sobre com es comporta l'aigua en refredar-se, segueix sent un misteri intrigant en la física i en la ciència dels materials.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Ah, màquina!
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
0: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
3: Mare meva, quin somni.
4: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855.
5: Molt bé, no?
6: I si aquesta primavera no es tractés de fer més, sinó de sentir millor? A Vallromanes, a només 30 minuts de Barcelona, t'espera Mas Salagrós. Un ecoresort envoltat de natura i silenci, amb suites, gastronomia ecològica, un balneari dins d'una masia del segle XV i experiències de benestar. Una escapada per reconnectar amb tu i amb l'essencial. Mas Salagrós, més de 10 anys cuidant del teu benestar. Reserva ara a massalagrós.com o truca al 93 565. 5-60-60.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.
9: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà, és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran. Eh? Si vols apuntar-ho, tu apuntes.

0: viatge en el temps.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: El temps d'un dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com els lladoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i quantitats que es demanen. Montse Poblet.
2: A Barcelona, la falta d'aigua durant 3 anys seguits va matar 7.500 arbres que s'haurien de reposar abans no acabi aquest any. Però no és fàcil trobar-los. Pere Damàs és el cap d'arbrat de la ciutat.
3: Hem demanat unes espècies, el viverista ens ha dit, doncs mira, d'aquestes espècies no hem pogut aconseguir aquest, només us podeu aconseguir aquestes espècies, o d'aquestes espècies amb aquest calibre no podrà ser, sinó que serà aquest altre. És a dir, hem hagut d'anar fent una mica trencaclosques per poder aconseguir cobrir totes les partides que necessitàvem.
2: És una situació similar a la que hi ha Santa Coloma de Gramenet, on la gerent de l'Ajuntament, Anna Muñoz, ens explica que han hagut de renunciar a plantar part dels arbres previstos per aquesta temporada.
4: Nosaltres tindríem la necessitat de reposar 300 individus i ara mateix pues, estem reposant 220 en funció del que s'està arribant.
2: Des del Gremi de Jardineria de Catalunya, el seu president, Miquel Marín, ens confirma que tenen problemes per trobar algunes espècies molt buscades, com els lladoners o les tipuanes, i sobretot tot per aconseguir exemplars de la mida que els demanen els ajuntaments.
3: S'ha agotat perquè hi ha hagut una forta demanda arrel de tots els problemes que hi ha i de mortalitat d'arbres. I això s'afegeix als nous projectes que s'han promogut des de l'administració en bona part pels fons Next Generation.
2: Els viveristes, que són els que produeixen els arbres, es queixen de falta de planificació a mitjà i llarg termini per part de jardiners i administracions. Recorden que per fer créixer un arbre cal temps i advertir teixen que amb el canvi climàtic les espècies que fins ara només interessaven aquí també van buscades al nord d'Europa, on les paguen millor.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: No creieu que hauríem de fer-nos més preguntes per entendre millor el món que ens envolta? No deixis mai de fer

Des de fa segles s'han documentat històries d'animals que semblen anticipar terratrèmols, mostrant comportaments inusuals abans que ocorrin. Encara que la ciència no ha confirmat com ho fan, es creu que certs animals són capaços de detectar senyals previs als sismes que els humans no percebem. Entre els candidats més comuns estan els gats, gossos, ocells i animals de granja. Alguns estudis suggereixen que poden sentir vibracions imperceptibles en el sòl, conegudes com a ones sísmiques primàries, que precedeixen les ones destructives d'un terratrèmol. Per exemple, s'han reportat casos de gossos que borden sense raó aparent, ocells que fugen dels seus penjadors o bestiar que s'agita nerviosament abans d'un tremoló. Altres teories indiquen que alguns animals poden detectar canvis en els camps electromagnètics de la Terra o alteracions químiques en les aigües subterrànies que ocorren abans d'un terratrèmol. Al 2004, abans del tsunami de l'oceà Índic, va haver-hi informes d'elefants que es van moure cap a terrenys més alts i altres animals que van abandonar àrees costaneres.

0: de dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre a Ràdio Vilasacra.
2: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
3: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
4: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
5: Els familiars i amics d'en Marc convoquen una manifestació davant dels jutjats de la Bisbal per exigir avenços judicials. La concentració es farà el dimecres 10 de juny a les 11 del matí i fan una crida per a totes les persones que s'hi vulguin sumar. Volen alçar la veu per reclamar que la justícia faci la seva feina 2 anys després de la mort del jove mentre treballava en un club nàutic de Begur. A Olot, juguem i animem en català. Aquest és el títol de la campanya impulsada per l'Ajuntament per fomentar l'ús de la llengua en l'àmbit esportiu. Ja s'han vist les primeres pancartes en els principals equipaments de la ciutat i des de la regidora del català consideren que els propers esdeveniments esportius que acollirà la ciutat són un bon aparador per defensar la llengua. Més de 30.000 alumnes catalanes reben educació financera aquest curs gràcies als programes EFEC i EFEC Adults. A Girona, més d'una setantena de centres hi han col·laborat en una 14a edició sense precedents. Campelles ha tornat a viure la seva festa major petita coincidint amb la celebració de la Pentecosta. Durant 3 dies el municipi ha gaudit d'un ampli programa d'activitats amb habaneres, inflables, campionat de truc, botifarrada popular i ball. Des de l'Ajuntament destaquen l'alta participació i la implicació dels veïns en una celebració pensada per a totes les edats. El primer taller del cicle ha reunit participants al Casal de la Gent Gran de Castelló d'Empúries en una proposta centrada en el moviment i la cura personal dins una programació dedicada als drets i al benestar de les persones grans. El cicle de xerrades sobre els drets de les persones grans s'ha iniciat amb una xerrada sobre el cohabitatge sènior. La cooperativa Walden 21 ha explicat el seu projecte i ha traslladat al públic que a l'escala també pot ser possible.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Els temps canvien, les històries també.

Bon dia a tothom. I ara, que ho miro bé, veig que hi som tots els que hi hem de ser. Deixarem la porta oberta a tots els altres també. Que no sigui dit el que molts cops es diu per dir, que ja sabeu vosaltres que a l'hora de dir hi ha qui pel·lícules viu i des de París fins a Montoliu. En aquest de reunió familiar a tots vosaltres volem convidar a hores de ràdio de ben passar, amb tota la il·lusió i tota l'alegria que es mereix aquest gran dia. I ara més que mai, perquè diuen els que en saben, que ja ens escolten des de l'Uruguai. Són les coses de l'internet, que dius el que vols i ja està fet. Apa, doncs, a gaudir d'aquest nou dia. I si tries la nostra companyia, en gaudiràs de tota l'alegria. I si no ho fas, tampoc passa res, perquè més es va perdre a la guerra del francès. Gràcies per ser aquí.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.

0: informació, música, entreteniment.
1: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Tanca els ulls.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Darnius.
3: Les set gràcies de Darnius. Sota un cel color d'estam, entre els boscos i la prada, s'alça un dolmen a ple camp com una taula parada. A Sant Esteve del Llop, on el llop ja no el visita, a peu eixut o a peu xoc, el sant té el peu a l'ermina. S'extasia el Ricardell, entre vinyes i olivedes, el sol li daura la pell, l'oreig fa tremir les sedes. El poble guarda un carrer, gairebé llarg com l'Arnera, ample, alegre i de torer, no costeja i fa drecera. Un parc jardí que presuma en forestal gallardia, entre clapes d'ombra i llum, i un temple, Santa Maria. Si te'n puges a Montroig, veuràs la plana que fruita, i un castell, vençut, estoig de la llegenda i la lluita. Em plourà saber què hi dius, d'un poble que tant t'ofrena. Recorden el nom, Darnius. Visita'l, que val la pena.

0: enganchat.
1: Setze jutges d'un jutjat menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
5: Soc la Noelia Pradell Ruiz. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu.

0: El bou té mal al nou, tot el dia està cocou.
1: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladit.

els més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Saps que el teu salari podria ser força més alt en una Catalunya independent? Entra al web ccn.cat i recalcula el teu salari a l'apartat Nòmina Catalana. Descobriràs el que et costa pertany a Espanya. Vols seguir així? Recorda, Nòmina Catalana a ccn.cat. CCN, Cercle Català de Negocis. Empresaris i professionals per l'estat propi.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola. Tiene 8 nuevos mensajes.
5: Hola, buenas. Volíem fer com una... un anunci o alguna cosa d'aquestes. I a veure, les falques, no? Sí, a veure si ens podeu ajudar i volem venir un dia de la setmana que ve i a veure quin dia us va bé, vale? Nosaltres ens va bé dimarts o divendres, si vols, vale? Ja ens direu. Gràcies.
4: Enviado el 19 de octubre a las 17:26.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
1: Repetiràs.
6: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: La quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
1: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
2: És història.
3: Senzillament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. L'Ajuntament reconeix, Berta Artigues Fontàs, que la situació és preocupant.
2: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Sabali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
3: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
2: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Torna a connectar amb la vida.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.

0: Ametller Origen. No t'ho perdis.
1: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Propostes en xarxa.
2: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
2: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: tots, totes i tots, us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: A punt per dir sí?
2: Yes.
3: La pregunta.
4: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
5: I parlant d'emocions.
3: 13.
6: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: Ara toca calmar.
3: Do you swear to love me forever?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Sagrada Família calcula en 3,2 milions d'euros el cost de la missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'acte estarà presidint pel Sant Pare i reunirà entre 200 i 250 bisbes i cardenals, a més de nombroses autoritats, entre elles els reis d'Espanya i els presidents del govern espanyol i també de la Generalitat. Maite Boada.
2: Els 3,2 milions de cost de la missa que presidirà el Sant Pare i la benedicció posterior de la Torre de Jesucrist el 10 de juny, ha explicat Xavier Martínez, el director general de la Junta Constructora, seran finançats íntegrament pels patrocinadors. Per evitar la imatge que s'exclou als ciutadans de peu, Martínez ha explicat també que la meitat dels convidats seran barcelonins.
3: A l'interior són 4.000 persones, de les quals 1.200 és gent de parròquia. La resta seran autoritats eclesiàstiques, autoritats civils i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. A l'exterior, de les 4.000 persones, 3.000 seran ciutadans de Barcelona a través de les parròquies i 1.000 obeiran a compromisos, autoritats i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona.
2: Entre les grans xifres cal destacar també els entre 200 i 250 bisbes i cardenals que hi haurà a l'interior. Alguns d'ells concelebraran la missa i els 600 cantaires que hi participaran. El director general de la Junta Constructora no ha pogut precisar encara per on accedirà el Papa Lleó XIV al temple, però possiblement serà pel carrer Sardenya, ni si participarà al matí a l'ofrena floral que es preveu a la tomba de Gaudí, també a la basílica, en homenatge a l'arquitecte modernista.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
7: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
5: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència. Oh!
8: Ole!
6: Oh!
8: Ole!
6: Oh!
9: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: un somriure, una il·lusió.
1: Bé, doncs, agrair la possibilitat de sortir amb antena. Jo, que al mes de juliol faré els 50 anys, m'he dedicat a fer-me un repàs, un tomb per la vida, que una de les coses que potser els hi manca amb els de 25 anys és precisament l'esforç, la dedicació, la insistència i el pensar que no solament són els títols i que amb els títols no tenen la llum verda per passar bé la vida, sinó que el sacrifici té que ser constant, una velocitat per donar 100 metres de cursa per acabar estar al mateix lloc. Jo crec que els títols, la universitat, el que et dona és més seny, més possibilitat de contrastar, et dona que tinguis més avantatge amb respecte als que no tenen estudis, però el títol per si no és cap garantia d'èxit, sinó que l'esforç té que ser continuat i mai baixar la guàrdia. Gràcies.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exi de Clar.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Mare meva, quins oients que tenim.
6: Doncs sí, oients fidels.
5: Clar que sí.
7: Què vols?
5: No, increïble. Abraçada gegant.
7: Us estimo.

Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 9 de setembre del 2023.

0: L'ONU alerta que el món encara suspèn en la lluita contra el canvi climàtic i cada cop té menys temps per actuar. En el primer informe per avaluar el compliment dels compromisos adquirits en l'acord de París, les Nacions Unides alerten que s'han fet contribucions per reduir l'escalfament global, però no prou. Segons les conclusions d'aquest grup d'experts, s'està tancant la finestra d'oportunitat per assegurar un futur habitable i sostenible per a tothom. A més, urgeixen a destinar bilions de dòlars a inversions públiques i privades per lluitar contra la crisi climàtica. L'informe amb aquest diagnòstic sobre el compliment de l'acord de París serà a l'epicentre de la cimera pel clima que es farà a Dubai a finals d'any i arriba a les portes d'una nova trobada del G20. De fet, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha encoratjat els 20 països més industrialitzats del món a ser més contundents contra l'escalfament global.
1: La crisi climàtica s'està descontrolant, però els països del G20 tenen el control. En conjunt, els països del G20 són responsables del 80% de les emissions mundials. Les mesures a mitges no evitaran el trencament total del clima.
0: El nou informe remarca que les emissions de gasos d'efecte hivernacle globals haurien d'arribar al seu pic màxim abans del 2025 i que el planeta hauria d'allunyar-se dels combustibles fòssils. Entre d'altres, l'acord de París preveia fixar l'increment de la temperatura global de la Terra en 1,5 graus com a màxim. Per aconseguir-ho, caldria reduir un 43% les emissions globals abans del 2030 i un 60% abans del 2035.

Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: Pista de pàdel Vila-sacra.
1: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol set.
0: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vila-sacra.
2: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
0: Pista de pàdel Vila-sacra.

0: cuina amb la Maria.
1: Bueno, el bacallà, bacallà amb pebrot i tomata. Faig fregir el bacallà, a vegades el tinc congelat perquè, no sé, llavors no em recordo de salar i normalment el tinc congelat. El deixo descongelar al dematí i després el fregeixo. El passo amb farina i el fregeixo. Bueno, no queda molt fregit perquè allò, el congelat no és... Quan és rosset, el vaig traient de la paella i després amb l'oli que he fregit el bacallà hi poso pebrot, pebrot vermell de pot o pebrot comprat, bueno, l'estiu, si en tenim nosaltres, o a vegades també n'he fet de conserva, del nostre, és igual, que sigui pebrot del vermell, eh? I afregeixo el pebrot allà, cada una mica, quan ja el pebrot és bastant cuit, i poso la tomata, que vagi coguent, i quan m'assembla a mi, bueno, i sal, una miqueta de sal, eh? Això és clar, llavors el trec, torno a posar el bacallà a la paella i aquest pebrot i tomata li tiro pel cim, que faci el xup-xup. Després, com sembla que ja està a punt, després trallo 3 o 4 grans d'all amb el ganivet, a trossets petits, i els hi poso en allà amb la tomata i amb la cullera, o vaig remenant que els tallets de pebrot quedin ficats, els tallets d'all que quedin ficats al mig del pebrot i tomata. Sacsejo una mica la paella perquè, esclar, el bacallà, llavors, si el remenes gaire, se trenca. Aquest congelat, l'altre és diferent. Però jo, mira, ho tinc més pràctic així. I aquells, quan se sent l'olor, que canvia l'olor, quan agafa que s'està coguent l'all, que es cou a l'instant, canvia l'olor allò, però de moment, per moments. Llavors, quan allò ja l'olor i l'all està cuit, ja tapo la paella amb una tapadora i ja està a punt de servir el bacallà. Però jo el principal, ja com coc tomata, que faig tomata per alguna altra cosa, també sempre tallo un parell de grans d'all. No, bueno, dic un parell, això és clar, depèn de la quantitat de la tomata que es cogui. I el pebrot i tomata així també queda bo. El tallar-hi aquest 2 o 3 grans d'all li fa fer una olor tan diferent a l'instant que no sembla el mateix. I ja està el bacallà.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: En dies de molta activitat amb els aeroports i sobretot en jornades marcades pel temporal, és habitual la cancel·lació o reprogramació de vols. Són molts els passatgers que no saben com actuar ni quins drets tenen en aquests casos. En aquest punt tractem de buscar resposta a aquests dubtes. Repassem tot seguit amb l'Andreu Santos quins són els principals drets segons la casuística a la que ens trobem. Andreu, què passa si el vol es cancela?
1: En aquest cas tens dret a un reemborsament, un transport alternatiu o tornar al punt d'origen. A més, també tens dret a rebre assistència a l'aeroport. Una cancel·lació pot ocórrer si eliminen l'horari d'original del teu vol i et traslladen a un altre, si l'avió és a l'aire però de tornar al punt de partida o si el vol arriba a un aeroport diferent del que figura el bitllet, tret que hagis acceptat un transport alternatiu o que l'aeroport de destinació estigui a la mateixa ciutat o regió. Si t'informen de la cancel·lació en menys de 14 dies d'antelació, pots reclamar una compensació sempre que la companyia no pugui demostrar que la cancel·lació ha estat per fets extraordinaris.
0: En cas de retard del vol, també es pot demanar assistència, reemborsament o vol de tornada, tot plegat en funció de quant temps se retardi i la distància del vol.
1: Si arribes a la teva destinació amb més de 3 hores de retard, pots reclamar una compensació sempre que el retard no sigui per fets extraordinaris. La companyia aèria ha d'aprovar aquestes circumstàncies amb documents com els informes de vol i ha de proporcionar aquesta informació tant a autoritats com als passatgers afectats.
0: A què tenim dret si ens denega l'embarcament per sobreventa, el que es coneix com overbooking o per raons operatives?
1: En aquest cas, si no hem renunciat voluntàriament a la plaça, tenim dret a una indemnització d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. A banda, la companyia aèria ha d'oferir-te tres opcions. El reemborsament del bitllet amb un vol de tornada al punt de sortida si tenies una connexió, un transport alternatiu fins al destí final en tan aviat com sigui possible o un transport en una data que tu triïs si hi ha disponibilitat. A més, mentre esperes, la companyia ha de proporcionar-te assistència gratuïta com menjar, begudes i en alguns casos allotjament.
0: I què passa si es perd, es malmet o es retarda l'equipatge?
1: La companyia aèria és la responsable i pots rebre una indemnització de fins a 1.300 euros si el dany no és per un defecte propi de l'equipatge. Per protegir articles valuosos és recomanable contractar una assegurança privada. Per reclamar la pèrdua o danys de l'equipatge has de contactar amb la companyia aèria per escrit en un termini de 7 dies i en cas de retard tens 21 dies des del moment que et retorna l'equipatge.
0: Els drets dels passatgers de la Unió Europea s'apliquen quan el vol es realitza dins de la Unió independentment de l'origen de la companyia, és a dir, si el vol arriba a la Unió des de fora però està operat per una companyia d'origen comunitari o si el vol surt fora de la Unió independentment de l'origen de la companyia.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confongui.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir de l'any que ve, les capses d'antibiòtics que es vendran a les farmàcies seran més petites i tindran dosis ajustades als tractaments. L'Agència Espanyola de Medicaments ha decidit eliminar les capses de gran format, és a dir, les de 30 comprimits, de 7 tipus d'antibiòtics, com ara l'amoxicilina, per combatre l'automedicació i les resistències als antibiòtics. La mesura pretén acabar amb els excedents de medicació que queden a casa i que en un altre moment s'utilitzen sense control mèdic. Jordi Mestres és metge de família i portaveu de la CAMFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar.
2: Després de l'automedicació, persones que els queda medicació i que potser en un altre procés, en un altre moment, decidiran de forma autònoma a prendre aquell antibiòtic perquè pensaran que allò els anirà bé. Sabem, ja tenim alerta.

0: de diferents organismes competencials que ens diuen que d'aquí a un futur no gaire llunyà tindrem un problema important amb la resistència d'antibiòtics. No hi ha recerca ni línies obertes per nous antibiòtics.
1: Cada any a Europa moren 33.000 persones per infeccions hospitalàries a causa de bacteris que s'han fet resistents.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?
5: Uf. Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
6: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
7: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
6: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
8: Vila-sacra, sense punxero. F-A-M-A.
9: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu, compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: El cafè de la ràdio.
5: Proporcionant sensacions variades i agradables.
6: Comença a haver-hi nivell.

0: suenen las bandas.
1: El programa dels dimarts a mitjanit.
0: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
2: Moment per omplir de plantes casa teva, la terrassa, el balcó, el jardí i respirar. Vine a Centre Verd i trobaràs planta d'interior, secció de floristeria amb professionals de la flor tallada i preservada. I, a més, ara trobaràs un espai dedicat a la planta de baix consum d'aigua. Centre Verd, planta interior, animals, floristeria i decoració. Obrim de dilluns a diumenge amb pàrquing gratuït. Centre Verd a Salt, a prop de l'espai gironès i a centreverd.cat.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calorada està afectant bona part d'Europa amb temperatures per sobre dels 30 graus a Àustria, Croàcia, Sèrbia, França o el Regne Unit, i ja ha donat nits tropicals a Catalunya. Dissabte, l'Observatori Fabra i aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona i a Sitges, els termòmetres ja s'han situat per sobre dels 20 graus, al punt a partir del qual es considera nit tropical. Al Regne Unit, les autoritats sanitàries mantenen avisos per l'impacte de la calor en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra, on la gent ja està impressionada pel que estan vivint.
2: Està bé que faci calor, però em falta molta més de la que tocaria aquí al Regne Unit, i això em preocupa perquè, òbviament, demostra que l'escalfament global és una realitat, sense cap dubte.
3: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor. Em puc protegir amb la crema solar, però fa molta calor.
1: La previsió indica que la situació encara pot empitjorar durant el dia d'avui. Els termòmetres s'enfilaran fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar, en aquest cas, les previsions de cara a aquest mes actualment fixat en 32,8 graus. A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta groga per l'onada de calor que avui farà pujar els termòmetres fins a 35 o 36 graus a la meitat nord del país i també al sud-oest.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Krusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Krusli, l'expert en civada.
1: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
5: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
6: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
7: Si lo teu és el silenci.
8: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio
10: Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
12: I parlant d'emocions.
13: 73.
14: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguem sincers.
2: Vols conèixer millor la teva història? www.elprincipat.cat, el teu portal digital d'història.
4: Segueix-nos també a Facebook, Twitter i LinkedIn.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: 25. Una mica de memòria.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Llibres de ciència.
3: La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
4: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Valldeperes recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: propostes comercials. Sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
3: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
4: Això és...
5: És meravellós.
6: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

0: teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
1: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
0: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
1: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
0: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys t'ho esperes, tot es capgira. Però respira.
4: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
3: Perquè tot això no ho has perdut.

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, gràcies per haver posat la cançó del Jonas que jo et vaig demanar, que és una meravella. Vinga.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
6: Repetiràs.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Carina, hi ha bitxos a la cuina!
2: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
1: De veritat?
2: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
3: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Carlos, estan aquí ja. Quan tu, Barabadú, com lo llevas tu? Dindón, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. Dubidú. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
3: La clementina aporta menys quantitat de vitamina C que altres cítrics, però segueix sent-ne una font excel·lent. Aquesta vitamina té un poder antiinfecciós, ja que estimula la formació d'anticossos i, per tant, és important en pacients amb malalties que afecten el sistema immunitari. És també una fruita amb un poder antioxidant formidable. Per als esportistes, és una bona alternativa per recuperar els minerals i els líquids perduts després de l'activitat física i minimitzar el risc de lesions.
4: I és que els productes catalans són salut.
5: Confirmat.
6: Original?
7: Sí.
6: Única?
7: Sí.
6: Creativa?
7: Sí.
6: Entenedora?
7: Sí.
6: Divertida?
7: I tant.
6: Intel·ligent?
7: Molt.
6: Innovadora?
8: La principal.
4: A més?
9: Sensacional.
10: Ei, a l'Alt Empordà.
11: Sí.
12: Oh, quina sort!
13: Un espai de 5 estrelles.

0: al Cafè de la Ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.
3: Atenció al Festa Festa.
4: El programa dels diumenges a la una del migdia.
5: Festa Festa.
3: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
5: Festa Festa.
6: Amb Amadeu Carbó.

0: I parlant d'emocions.
1: 29. Aquí actuar amb seny és la millor recepta. Vine a

I és moment per la cultura. Uala! Déu-n'hi-do. Hola a tothom! Un dels àmbits en el que ens hem dedicat a agafar paraules d'altres llengües sense cap vergonya és el dels estils musicals. Perquè en català sembla que no ens hem inventat gaires estils, més enllà de la cobla. La immensa majoria de paraules que tenim per anomenar-los venen de l'anglès. Blues, country, rock, hardcore, heavy metal, hip-hop, house, pop, swing, techno, folk, funk, gospel, reggae, rap, trap... També tenim una que és una barreja d'anglès i castellà, reggaeton. I un parell d'origen africà, tot i que no sabem exactament de quina part d'Àfrica. Jazz i bachata. Ens n'hem deixat algun?

0: silenci.
1: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
0: Busques inspiració?
2: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Hola, Xavier. Molt d'ànims i, bueno, que estic a la seva disposició pel que vulgui.
1: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Proximitat.
6: Participació.
5: Educació.
6: Informació.
5: Connexió.
6: Companyia.
5: Cultura.

0: de banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
1: La Municipal.
2: Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Marc es va trobar que algú s'havia empadronat a casa seva amb un contracte de lloguer fals i que arran d'això ell i la seva família havien deixat de constar el padró sense cap avís.
1: Divendres passat vam intentar empadronar la nostra filla i a l'OH ens van comunicar que no era possible perquè, a més, nosaltres com a pares i els nostres dos fills no estàvem empadronats a la nostra pròpia casa. La persona que ens va atendre a l'OH li va comentar a la meva companya que semblava ser que hi havia un contracte de lloguer firmat per mi del febrer del 25 i que hi havia una persona en aquell moment, ens va dir, o unes persones empadronades a casa nostra.
0: Segons el Marc, van intentar denunciar el cas als Mossos d'Esquadra, però no ho van poder fer perquè no tenien aquest contracte fals i l'Ajuntament no els el facilitava per protegir les dades del suposat llogater. Tot i això, el Marc creu que el consistori tampoc no disposa del contracte fals i que simplement el funcionari de torn va comprovar-lo ocularment, tan sols. L'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, Josep Maria Aguilar, s'ha trobat amb altres casos i no entén que l'Ajuntament no sigui més curós.
2: No és normal, tindria que demanar molt més requisits, vull dir, sols una còpia d'aquest contracte, sinó que tindria que comprovar que aquest contracte estigui estant legalitzat davant de l'Incasol, hauria de comprovar que aquest contracte han pagat com a mínim de 3 a 6 mesos de lloguer, que si volgués l'administració per poder controlar que aquesta estafa ho podria fer-ho. El que passa que a vegades volen córrer massa o donen massa facilitat.
0: El Marc ha aconseguit resoldre el cas amb l'ajut d'un contacte personal.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: tinc mal.
1: On?
0: Al coll. Tinc tortícoli.
1: Tortícoli. Radiosalil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radiosalil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic. You make me feel so young.

0: sacra de l'Alt Empordà al món.
1: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera.
2: Què dius?
1: És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és fi.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan el 25% dels ciutadans, per sobre de mitjana catalana. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat de Girona. Fèlix Martín.
2: A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
3: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? A Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
2: És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: I pim-pam, eh?

0: La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.

0: Terra de Pa.
1: Som al Garraf, a la serralada litoral. Aquí, les terres eixutes van manar un abandó progressiu de l'activitat agrícola. No obstant, en els últims anys s'estan recuperant diversos conreus, com la vinya, la col brotonera o el blat. Segons assenyalen diverses institucions com les Nacions Unides, l'agricultura industrial o convencional és la principal causa desforestació mundial i contribueix clarament a l'escalfament global, contaminant aire, aigua i esgotant completament el sòl. Davant d'aquesta situació, sorgeix un tipus d'agricultura com la regenerativa, que pot oferir solucions i revertir el dany causat. I avui he volgut quedar amb en Josep Ramon, enginyer agrònom i un dels impulsors de l'Associació d'Agricultura Regenerativa, perquè ens expliqui en què consisteix.

0: Josep!
1: Ramon!
2: Yeah.
0: Com va això?
2: Què dius?
1: Bé, bé.
2: Aquí estem.
1: Què estàs fotent? Sempre t'enganxo. Mans a... Què
2: mans
1: estàs
2: al,
1: fent?
2: Mans al terra. Anem a intentar posar una miqueteta el cap sota la terra. Això és una cata, vale?
1: Vale.
2: Ja el que estem intentant és, bueno, veure com ha quedat. Estàvem partint d'un sòl que estava molt degradat, un sòl molt compactat, vale? Un sòl que no estava treballant de forma natural.
1: Perquè sí. Això feia, entenc, dècades, segurament, que està tallant d'una manera més intensiva, no?
2: Sí,
1: estava treballant-se,
2: llaurant-se moltíssim, i el que passa quan llaurem moltíssim és que no tenim estructura del sòl. Estem trencant tota l'estructura del sòl. Aquí el que hauríem de trobar seria primer hauríem de trobar una capa negra al damunt, d'acumulació de matèria orgànica, i hauríem d'haver vist ja, doncs, algun escarabat, hauríem d'haver vist alguna forniga, hauríem d'haver vist algun animal...
1: Això és una bona senyal. Veure una llombriu, per exemple?
2: Una llombriu. La llombriu és molt, molt bona senyal, perquè elles són les responsables d'agafar tota aquella matèria orgànica que queda en superfície i anar-la baixant cap baix al sòl. I són les que ens donen aquesta esponjositat al sòl. Aquesta és la forma natural de treballar, i és la forma més eficient que hi ha, perquè és la forma que fa milers i milions d'anys que la natura ha anat utilitzant. Per això, si nosaltres ho fem amb màquines, el problema és que d'aquí 6 mesos tornarà a estar igual de compactat. Nosaltres el que hem d'intentar és que es faci de forma natural. I qui és capaç de descompactar tot aquest sòl són les plantes.
1: D'aquestes plantes que parles, tota la vida hem pensat que eren males herbes, que no ens interessaven perquè feien competència amb el cultiu.
2: No. Nosaltres tenim un sòl que té molt poca estructura i que estem perdent per erosió tot aquest sòl. Totes les herbes que sortiran allí, totes les llavors que germinaran, són les llavors que venen a arreglar aquell problema que tenim nosaltres.
1: Com aquesta? Això què és?
2: Això és una malva. Una malva silvestris.
1: I aquesta
2: malva,
1: què ens diu?
2: Aquesta ens està dient que tinc un sòl molt compactat. Si nosaltres fóssim capaços d'arrencar aquesta planta, veuríem que té un arrel principal molt gran, que el que fa és intenta trencar i descompactar tot aquest sòl que tenim nosaltres. Aquesta planta, aquesta malva, que està fent ara mateix, és fer la fotosíntesi, i la fotosíntesi capta el CO2 i aquest CO2 l'injecta dins el terra.
1: Per tant, tot aquest CO2 al final el que farà és poder sequestrar aquests centenars de milions de tonelades de CO2 que tenim a dalt i tenir-los sota, i a més, fer que els cicles nutrients comenci, no?
2: Exacte.
1: Perquè, concretament, Joan Ramon, què és l'agricultura regenerativa?
2: L'agricultura regenerativa el que intenta és, primer, observar com funciona la natura per veure com podem imitar-la al màxim i tornar-los a donar aquella fertilitat natural que tenen.
1: Quina diferència amb l'agricultura convencional que estem acostumats a...
2: En l'agricultura convencional estem pensant en... Jo tinc una quantitat d'insums molt gran que jo aplico en unes plantes que tinc seleccionades exclusivament només per a produir quilos, no per a produir qualitat d'aliment, sinó només per a produir quilos, i estem explotant. Tenim explotacions agràries, no tenim sistemes agrícoles, tenim explotacions agràries. Dins l'agricultura regenerativa el que intentem és regenerar el sistema, intentar donar-li la màxima fertilitat a aquell sistema, amb la màxima quantitat de microbiologia, la màxima quantitat de minerals, la màxima quantitat de matèria orgànica, per a que sigui un sistema supereficient i ens pugui aportar una quantitat d'aliments màxima i d'una qualitat màxima. Això vol dir una riquesa mineral molt gran.
1: Que quina diferència té aquest tipus d'agricultura amb l'ecològica? És el mateix? Va més enllà?
2: No, l'ecològica la podem classificar com una agricultura que no utilitza insums molt agressius.
1: Okay.
2: Aquesta seria una forma de classificar l'agricultura ecològica. Quan jo compro un producte ecològic, jo puc tindre la certesa de que no s'ha utilitzat determinats productes químics que són tòxics en la seva producció. Però no s'enfoca tant en aquesta necessitat bàsica de regeneració de sistemes, de millora d'aquesta eficiència.
1: Mil gràcies per aquesta explicació, perquè després ja entenc que això a casa, en el dia a dia de les nostres decisions de consum, és bàsic tenir aquesta informació.
2: Sí, hem de saber on comprem i per què comprem. I hem de saber també que hi ha molta gent que està treballant al camp, que no només treballa per la seva butxaca, sinó que també treballa per tota la resta del planeta.
1: Tu, Joan Ramon, ens emplacem a veure cada any, allà en sigui aquesta finca, la tornem a recuperar i torna a ser el paradigma d'agricultura que tant necessitem. D'acord?
2: Endavant.
1: Doncs mil gràcies, Ramon. Seguim veient-ho.
3: Terra de Pa.

0: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.
1: Us en recordeu?
2: Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
2: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
1: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Per la màgia del moment.

0: teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
2: I tant que sí.
3: Sí, pues sí.
4: Ràdio Vila-sacra sempre.
5: Ràdio Vila-sacra sempre.
4: I tant.
2: I tant. Sí.
4: Sí.

0: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pintar grafitis en un tren pot comportar una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
2: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
1: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Hola, em dic Pau Golela i avui us vull fer una endivinalla. Vull ser amic teu, però m'hauràs de fer amb boles de neu i a fora al carrer. Solució, el dinot de neu. Adeu!
2: ¡Año mira sacra! ¡Ole tú que matas!

0: dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura. Tenim una cita amb la cultura.
6: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
7: Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Copèrnicus avançava aquest 2024 com l'any més càlid des que hi ha registres. També es preveu que se superi per primera vegada el grau i mig d'escalfament global, un dels límits establerts durant els acords de París del 2015. Les lectures que fan la comunitat científica i ecologista ens les apropa Ferran Cuixart.
1: Superar aquest grau i mig és alarmant, però no és l'única lectura que fan els experts. Ens asseguren que es necessita més temps per veure resultats, però incideixen en la importància de continuar aplicant mesures que ajudin a pal·liar la crisi climàtica. Javier García Serrano és investigador i professor en variabilitat climàtica de la Universitat de Barcelona.
2: Sí, a mi me dicen en el tiempo mañana va a nevar en el Pirineo, como estos días. Pues yo lo veo, pero cuando pienso en el planeta se está calentando y en 5 años vamos a sobrepasar este mítico nivel de 1,5 grados con respecto al preindustrial. Claro, es difícil de imaginar de aquí a, yo qué sé, X años.
1: Preocupa també la reducció de les emissions. Des de Greenpeace, Pedro Zorrilla, encarregat del clima i contra l'ús de combustibles fòssils, critica que encara se subvenciona aquesta indústria quan les partides econòmiques considera haurien de tenir altres objectius.
3: Estamos dando impuestos para que siga la crisis climática. En cambio, hay que redirigir esas subvenciones a las soluciones e incluso incluir nuevos impuestos a la industria fósil para que paguen por esta crisis climática en la que nos han metido.
1: El 2023 vam estar a punt de superar el grau i mig. El risc es manté i fins i tot va en augment. Per això, segons el professor García Serrano, el que cal evitar està ben clar.
2: Aunque este verano haya sido el más cálido y nosotros no lo hayamos notado, llegará un momento en el que sea el más cálido globalmente, entonces ahí sí que será difícil escapar o difícil que haya un sitio en el que no sea el verano más cálido. Si podemos evitar eso, mucho mejor.
1: Des de Greenpeace exigeixen que s'apliquin mesures com ara un transport sostenible, també una alimentació basada en verdures i abandonar l'ús del petroli, facilitant que la ciutadania pugui adaptar aquests canvis.
3: Se puede planificar muy bien el abandono del gas para la producción eléctrica por el aumento de las renovables, conseguir que las renovables sean accesibles a la ciudadanía, que todos podamos tener en el tejado de nuestro edificio, de nuestra casa, paneles solares que nos reduzcan la factura de la luz.
1: Canvis necessaris perquè asseguren no hi ha

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Un dels millors formatges que en aquests moments s'està despatxant a Nova York, en les millors botigues, és el Monterrey Jack.
1: Joan Murria.
0: Es produeix en l'estat de Califòrnia. Com la majoria de formatges destinats a la fama i a la glòria, es diu que el secret de la seva manufactura ve de molt antic, del Grimoire, un text quasi que no es llegeix, que va rebre en David Jacques. Va ser el primer que el va elaborar junt amb un monjo el 1916. També és un parent llunyà del cheddar. Aquest famós Colby és un formatge amb un contingut un 50% de greix. És un formatge elaborat amb llet de vaca. No molt potent, però amb una flaire molt bona, amb un gust final com a rabassi. El Monterrey Jack, en aquests moments a Nova York, diríem que és el número 1 dels formatges nord-americans. Bé, ja ho veurem d'aquí uns dies, si serà el número 1 o el número 25.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. El feminicidi de Figueres activa les alertes pels errors de la justícia en el control dels agressors reincidents. L'assassí tenia antecedents i va ser posat en llibertat dos cops. Tot i haver agredit en dos dies la víctima, una dona trans, i haver vulnerat una ordre d'allunyament. Dues botifarres de l'Alt Empordà, entre les millors de les comarques gironines. La carnisseria Palai de Sant Climent Sescebes, en la categoria tradicional, han guanyat el primer concurs convocat pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines. La carnisseria Gironell de Girona, en la categoria creativa, ha quedat en la primera posició i el segon premi ha estat per a la carnisseria Roca de Ventalló. Al concurs s'hi van presentar un total de 35 propostes. Llers denuncia una plaga d'abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els agents rurals. L'agent incívica no s'atura de generar desordre. Ha hagut d'afrontar la recollida de residus detectats en 23 punts del terme municipal, amb la previsió de retirar fins a 63 tones de deixalles. Girona, entre les 15 províncies on menys s'aprova l'examen pràctic de conduir. La demarcació millora del 46% al 48% d'aptes en la prova de circulació i fa més exàmens que l'any anterior, però continua per sota de la mitjana estatal. La conca de la Muga està fràgil, aigües en mal estat, davallada de fauna i estrès hídric. Una diagnosi d'ahir a Ens Salvem Empordà posa sobre la taula l'estat del riu i proposa mesures de futur per garantir el cabal i el bon estat. Cabanes accelera la instal·lació de càmeres arran de l'onada de robatoris. El municipi ha celebrat un ple extraordinari a petició de l'oposició per tractar de seguretat del poble. La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic s'uniran en un gran esdeveniment enogastronòmic a Figueres. La nova proposta se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre a la Rambla. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
2: I parlant d'emocions...
3: 36.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat de Catalunya que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya. Per informació del servei a la vostra població, dirigir-vos directament al vostre ajuntament. A Vilasacra, telèfon 972 50 75 23.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez. Els investigadors han enviat un informe al jutge Juan Carlos Peinado i conclouen que la dona de Sánchez no ha rebut ingressos opacs ni comissions i que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Aquest informe qüestiona, doncs, els indicis del jutge Peinado, que ha deixat Gómez a un pas de judici per corrupció.
4: Cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Xoc de luz tarda.
1: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
2: Què diu el carrer? Alguns temps verbals són veritablement complicats, d'altres no tant. Com els deu portar la gent del carrer?
3: La primera persona del singular, del present d'indicatiu, del verb excloure.
4: Jo?
5: Tu eres tu i aquella ella. Eres.
4: Jo? Jo m'exclou.
3: Si jo...
4: Excloc.
3: Jo excloc, perfecte. Quin és l'infinitiu del verb descontextualitzar?
4: Jo descontualitzo.
6: Com era?
4: Pues jo descontualitzo, no?
6: Descontextualitzar.
3: Molt bé! Quina és la segona persona del plural del passat anterior perifràstic d'indicatiu del verb treballar?
4: No ho sé.
6: La segona, has dit?
4: A veure, segona persona del...
3: Plural.
4: Del plural, vale.
6: Tu treballes.
3: Segona persona del plural.
4: No sé, això no ho he estudiat. Treballar...
6: Heu treballat.
4: Havíeu treballat. Vareu?
3: Vau?
4: Vau treballar. No.
6: Veu treballar.
4: Vau haver de treballar.
3: Vau haver treballat, sí, molt bé. Quin és el gerundi compost del verb realitzar?
4: Està realitzant.
5: Ay, qué bien que te estáis riendo los dos.
6: No sé.
4: De realitzar.
3: Sí.
6: Havent realitzat.
3: Sí? Ah, segur?
6: Segur.
3: Havent realitzat.
2: Reconec que no els he posat gens fàcil. Déu-n'hi-do.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. Amb vehicle, amb bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a Mare de

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora. Parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula. Són infraccions que van pujant amb els anys o es mantenen estables?
2: Doncs mira, bastant estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any 2024, però el que sí que s'observa amb les gràfiques que ens facilita el Servei Català de Trànsit, després de l'increment del que va suposar de mobilitat a l'AP7 l'any 2029, aquí sí que hi va haver un esclat d'incidents i molts encalçaments, el que popularment coneixem com encalçaments. Després, la xifra d'accidentalitat s'ha anat mantenint entre el 25 i el 30%. Afortunadament, a més, aquest, tot i que és un accident molt comú a les carreteres i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
3: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
1: 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. És una xifra important. Sota quines condicions hi ha aquests accidents?
2: Doncs bé, aquí hem de deixar una mica de banda aquesta minoria de conductors que haurem vist, sobretot autopistes i autovies, incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant. Doncs bé, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, a banda d'això, segons Llatge, per no saber calcular bé la distància de seguretat que hem de tenir.
3: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en que el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
2: I és que aquí ens hem anat a mirar a la redacció de Societat el codi de circulació i francament no detalla de forma precisa quins són els metres que hem de tenir com a distància òptima de seguretat.
1: Però els panells de seguretat a les autovies sí que el calcula.
2: Sí, i per exemple també tenim altres senyals que ens marquen, per exemple els túnels,
1: sí.
2: També hi ha els llums, hi ha uns llums blaus que no són per fer un contrast vistós, sinó que ens marquen la distància que hem de tenir entre cotxe i cotxe. Però sí que és veritat que el codi de circulació no ens diu quants metres, perquè això dependrà de la velocitat. Com a orientació, recomana localitzar un punt a la carretera, llavors un arbre, un senyal, no? Llavors calcular, doncs, 3 segons des de que hi passa el vehicle del davant. En Òscar Llatge ens ho explica.
3: Jo tardar 3 segons a passar la marca, que sigui una estaca o un arbre o qualsevol cosa, i així pots controlar. Clar, això no pensant això conduint també és una mica complicat. Però afortunadament això està canviant amb el parc, juntament amb el parc de vehicles. Hi ha tots els vehicles que a partir d'un cert any tots porten encara que sigui un LIDAR miserable o qualsevol cosa que permet saber la distància i que t'avisa de que estàs vulnerant la distància de seguretat de davant, i fins i tot pot fer que el cotxe pari, no? Per tant, jo diria que espera aquí una mica per on hem d'anar, no? D'aquí fins al final, que arriba el cotxe autònom, doncs mentrestant hi ha totes aquestes ajudes de la conducció.
2: Doncs serà d'esperar, Carme, que aquestes multes vagin decaient a mesura que generalitzi també aquests assistents de conducció, que bé, els hem de fer cas, els conductors, els assistents de
1: sí.
2: Conducció, i després amb l'arribada del cotxe autònom. Hi ha una curiositat que em va explicar l'Òscar Llatge, el responsable de mobilitat del Servei Català de Trànsit, que és que, clar, aquesta distància de seguretat poques vegades es compleix en moments d'alta densitat a autopistes i autovies, i és perquè d'alguna manera inconscientment els conductors el que pensem és que bé, podem córrer una mica el risc i ja podrem frenar, i això ens agilitzarà, i de fet és així, ho reconeix el Servei Català de Trànsit. Si es mantingués la distància de seguretat al trànsit, el trànsit aniria més lent. Per tant, els conductors d'alguna manera juguem amb aquesta amb aquesta percepció, però el que passa és que ens falla sovint, perquè el 30% dels accidents produïts a la carretera és per aquesta causa.
1: Quina és la sanció per aquesta infracció, Miquel?
2: Doncs mira, 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Doncs després no aquí pot haver més coses, poden implicar-se. I també una cosa que m'agradaria explicar-te és que això no es fa a través, la sanció no es fa a través de càmeres de seguretat o càmeres amb intel·ligència artificial que ara se n'estan implantant, o de radar, sinó que és un agent que veu la infracció i l'envia, no? I fa la denúncia. A més, quan hi ha una topada i s'ha de fer un atestat, aquí també emergeixen moltes sancions d'aquest tipus. Clar. Que no s'ha respectat la distància de seguretat, perquè els agents mesuren la distància entre els cotxes quan s'ha produït la topada.
1: Perfecte, Miquel Jarque, gràcies.
2: A tu, Carme, bon dia.
4: Si ets un conductor xuleta, comprat una avioneta...

0: I parlant d'emocions.
1: 15.
2: Que vull estar amb tu.
3: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
0: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
3: A Ràdio Vila-sacra.
4: Les tardes dels dilluns.

pensa amb el cor i actua amb proximitat. Perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura. Estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.

toot toot.

0: Ja sóc a casa.
1: Xxt, no cridis. Els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
2: No m'ho puc creure. Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
3: Esteu convidats a imaginar. Ja pots imaginar. Si ja ens escoltes, per què no proves de sentir-nos?
4: Algú ha parlat de bombons?

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
3: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
4: És
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per el Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
7: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprèn a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa.

0: Xo, de luz tarda. Xo, de luz tarda.
1: Que t'has fet mal?
2: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
1: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
3: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.
4: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
5: És evident que existen altres mundos.

0: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Esto es alucinante. Vale.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetirà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Creu Roja de Catalunya posa en marxa una nova campanya per trobar famílies d'acollida per a infants que, per diferents motius, no poden viure amb el seu nucli familiar. La iniciativa també vol trencar estereotips. Les famílies monoparentals o altres models de convivència també poden oferir una llar i un entorn segur als infants, Marc Esparza.
2: A Catalunya, 260 infants d'entre 0 i 6 anys viuen temporalment en els CRAES, els centres residencials d'acció educativa de la Generalitat, a l'espera de poder tornar a casa seva o a ser acollits per una família. Mentrestant, i quan són tan petits, es prioritza el poder trobar una família que els aculli. La Lucía i el Pep tenen 60 anys i són família d'acolliment.
3: No perquè se'ns aculli estimament, sinó perquè aquí està només amb un dos referents que entenc que és el millor pel nen, mentre no acabi amb altra circumstància, que és amb la seva mare biològica, amb uns pares d'adopció on sigui. Aquest període transicional que estigui bé aquest nen. Llavors costa molt dir no això.
2: Però des de la Creu Roja recorden que els estereotips no existeixen en aquests processos. L'Eloi té 35 anys i viu sol. Ell ara és una família monoparental amb un nen d'acollida.
4: Abans d'acollir tenia molts dubtes. Ara, doncs amb l'experiència, tots els dubtes que tenies, un cop t'hi vas trobant, els vas afrontant com una família biològica. Tenim un problema si tenim centres residencials de menors plens de nens esperant una família.
2: A Catalunya hi ha 871 famílies acollidores, però no s'arriba a cobrir la necessitat dels menors de 6 anys que encara viuen als centres residencials.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Actualitzem.
7: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.
5: Tranquil·lament.

0: Xoc de Luz Tarda. Xoc de Luz Tarda.
1: Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella, vidamasligera.com, i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. Vidamasligera.com.

0: Radio Villa Sacra ES Demasiado Libre Y Yo Soy Trump Y Nunca Aceptar.
1: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
2: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
1: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.

0: parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
1: D'acord.
0: Quin és l'autèntic operador 100% català?
1: Vera.
0: I el més ben valorat pels usuaris?
1: Vera.
0: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
1: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
0: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
1: Vera.
0: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
2: Tanca els ulls.
3: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matller Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada, més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
6: A Matller Origen, tot el que tastes té un perquè.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Mira que hi ha canals i canals i canals. I al final, allò que vaig mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci o no tinc l'habilitat. A veure si algú em pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.
3: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: comença a haver-hi nivell.
1: La festa d'ofertes de primavera d'Amazon ja és aquí amb ofertes increïbles. Per a que en Cesc es posi a caçar ofertes en lloc de fer la feina de casa. S'ho mereix. És el moment d'estalviar moltíssim en electrònica, aire lliure, llar i molt més. Passa, Cesc! Torna a la feina! Un darrer cop d'ullar les ofertes d'Amazon abans que... Uau, quina oferta! Més informació a Amazon.es.

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.
2: Show de luz, tarde. Show de luz, tarde.

0: estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, avinguda de Roses 35.
3: Un viatge en el temps.
4: Oferir fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí, Sensacions.

0: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
1: Aigües de Catalunya.

0: segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
5: Ara escolteu la història secreta.
4: Doncs imagina't.

0: Què en pensa d'Eurovisión?
1: Que és una xorrada.
2: Home, jo penso que està molt polititzat tot allò.
3: Ni idea.
1: Sí, no recordo. No el conec.
4: Doncs no, suposo que deu ser algo així comercialot, que no en tinc ni idea, no miro la tele, vull dir que totalment desconeguda per mi.
5: Bueno, no sé, no m'ha agradat mai a mi.
6: No m'agrada molt.
7: Nosaltres, bueno, amb la meva família ho veiem cada any.
8: Chorrada, totalmente.
3: Porque ya está elegido antes, es político.
9: Sí, me suena, pero no sé quién es.
2: A mi l'assumpte el tinc batat.
10: Sí, sí.
0: Quin representant recordes?
11: Sobretot el Chiquili 4.
12: El Chiquili 4.
13: El Chiqui Chiqui.
0: I com seria el Chiqui Chiqui, a veure?
7: No cantaré, no.
13: No, a veure.
7: Vinga, va. No.
11: El Chiqui Chiqui y no sé qué más.
14: Lo gana de la China y también el Acolcón. Uno, gusanito. Dos, el Robocop. Tres, el no sé qué.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: Pareu bé l'orella.

0: Josep Pla. És trist haver-ho de dir, però les coses són així. Les grans coses, les coses importants, només apareixen quan no es veu res.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
5: L'opció dels que en saben.
6: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656 19 70 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
7: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Europa activa alertes a França, al Regne Unit, Portugal i altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen per a la salut de la gent i pel risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i, si es compleixen les previsions, encetarem el juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant. Ho repassem amb la Montse Poblet.
3: Amb els termòmetres per sobre dels 30 graus des del cap de setmana i amb la previsió que avui es batin rècords pel mes de maig, els anglesos descriuen el que s'està vivint en ciutats com Londres com un petit infern.
4: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor.
3: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. A la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sarah Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
5: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
3: La calorada que estem tenint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja, que podrien refredar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància al Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
6: La setmana vinent que comença a juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
3: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora ple estiu afecta pràcticament tota la península.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.

0: M'expliques un conte?
1: Associació Rempen Flifla, ea ea dudua.
2: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
5: Relaxing cup of café con leche.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Simplement brutal.
6: I parlant d'emocions.
7: Dos. A punt per dir sí. Yeah.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ei, Joan, quina cara que fas?
2: Fa dies que no dormo. Tinc un munt de deutes.
1: Tranquil, fes borrón i cuenta nueva.
2: Com?
1: A Borrón i Cuenta Nueva tens un equip de professionals, advocats i economistes que t'ajudaran a cancel·lar els deutes. Ho fan tant per persones físiques com per autònoms, avalistes i pimes. Tenen oficines a tot Catalunya. Visita borronicuentanueva.info i dorm tranquil.
3: Descobreix, t'atreveixes?

0: Vila, descans.
1: Residència Canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia Canina. Amples i confortables habitacles individuals.
0: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
1: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972 51 62 80 i mòbil 650 50 99 99.
2: Temps ara per fer una mica de memòria.

0: Sabies d'on ve l'expressió tocar el dos? Antigament, quan els cotxes no estaven tot el dia emetent diòxid de carboni, el transport es feia a cavall i en carruatges. En el moment d'arrencar, el conductor del carruatge tocava el dors dels animals amb les mans o amb un fuet. I així començaven a caminar. De seguida es va associar el fet de tocar el dors amb l'acte de marxar. I finalment es va adoptar l'expressió tocar el dors amb la deformació de dors per dos.
1: 100% Empordà.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: pescadors que naveguen a trenc d'alba a la pesca. Més que peix, hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Compra EBEA. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: 100% Empordà.
2: Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Yolanda, xarcutera a bon preu i esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
3: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.

0: aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Associació Rempen Flip Flop. Ea, ea, du, dua.
3: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.
6: Per arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat. Per continuar oferint experiències úniques i sostenibles. I per continuar tenint cura del que és nostre. Cal tenir un pla. El nou pla de transformació de Paradores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys plens de moments únics al teu

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Bueno, doncs jo el que volia dir és que hi ha matrimonis, doncs, que un d'ells es posa malalt, té molts problemes d'operacions, i llavors doncs li canvia el seu comportament, la seva manera de ser canvia degut als medicaments, a les operacions, a tot això, i que llavors doncs l'altra persona el deixi perquè digui que no vulgui patir. Amb fills, perquè ella diu que no pot patir, i és clar, no té, o sigui, aquesta persona, el marit, doncs no està com estava abans, té descuits, es distreu una mica. Si tu l'estimes en aquella persona, jo sembla que no es pot deixar. Mira, jo et diré un cas meu particular. L'Andreu en tenia 34 i va tenir un infart, va estar molt greu, i llavors doncs el metge li va dir, diu, mira, diu, si tu fas la vida d'un home de 80 anys pots viure molts anys, ara si tu vols seguir la vida de 34 no. Vale, això va quedar així, jo ho vaig passar molt malament, ell també, ell va agafar una depressió, bueno, en fi. Llavors un dia jo portava els nens a col·legi i una persona que també duia els nens a col·legi em diu, perquè sabia el meu cas, diu, escolta, em diu, ara suposo que el deixaràs en l'Andreu, diu, perquè clar, no et serveix per res. Aquesta persona, jo com la veig, mira que han passat anys, i em fa una ràbia, perquè dic, home, com pots parlar, com pots dir això, perquè aquella persona està malalta, tu t'hi has casat perquè l'estimaves i continues estimant-te'l i ara el tens que deixar perquè no es troba bé, perquè té uns problemes que ell no els ha buscat, que han sortit. Que a mi no m'hauria agradat que si jo hagués estat malalta, hagués tingut una malaltia, haguessin deixat, perquè quan tens un problema així, el que vols és carinyo, o sigui, un costat, un puesto on apoyar-te. I si aquella persona que tu estimes més i que confies més en ella et deixa, és per desmoralitzar, bueno, per caure en el fons d'un forat. Jo ho crec així. Molt bé. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
7: Cervells Ràdio Vila-seca.
6: Una finestra oberta.
8: Una ventana abierta.
6: A un futur sostenible.
9: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
10: Una finestra oberta.
11: A un futur sostenible.
7: Sensacions Ràdio Vila-seca.
6: Tal qual.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte de l'any anterior. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
2: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges. Perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Hola! Com esteu?
3: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
4: Es connecten per saber com estic.
5: Com a empresa, ens hem connectat.
6: És que ja vull connectar-me.
7: I tu? T'has connectat? Connecta't.
8: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
9: Connecta't.
10: Fliparàs. Al·lucinaràs.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: I parlant d'emocions.
4: 93.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?
2: Entra la música i tu.
3: La de les sensacions.

0: Bona nit. Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
1: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
2: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients. El que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
5: Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: Piano, guitarra, violí, bateria, saxo... Fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, fer música a Espai Creatiu de Vilobí d'Onyar. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música a Espai Creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.
1: Si busques autenticitat,
2: Ràdio Vilassar. Ràdio Vilassar.
1: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
3: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, roses.
4: La roses rediviva. De roses enrosada, no reposa. Respira, remorosa i radiant. Retorna les ruïnes i riu recompensada. Regina entre regines, rítmicament regnant. Tornejada pels grecs com les robustes gerres que xornaven els atris de mosaic refulgent, amb el pas dels romans, veié fruitar les terres damunt els camps l'arada, la vela sota el vent. Lluny dels segles aixorcs que l'àrab la batia, la romànica rosa, en reprendre l'alè, alça el brum monestir que ungeix Santa Maria, arredós del nou temple que ha consagrat la fe. Dels cinc castells que un dia van ser abatuts pel plom, de l'adversari ínic, n'hi ha dos de la muntanya. Amb la corona terra perdura el de Puigrom i amb murs emmoranits el d'en Bufaladanya. Esfondrat en el pla, el fort de la Garriga no veu empujolar-se el de la Trinitat. La ciutadella clou la vila més antiga, la de l'Àgora i Fòrum que els temps ha soterrat. Montjoi, petxina d'or, de nacre, l'almadrava, amb canyelles petites, alegres tots de sol. Sobre el pla de la mar, castora de tan blava, la vela i la gavina s'uneixen en el vol.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Xavier, estimat, i tota la colla, és que t'han trobat tan a faltar aquesta veu que engronxa, engronxa. I és que no hi ha cap locutor amb la teva veu, que engronxa. No. Quina veu més, per favor. I que no ens faltis mai, per favor.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.

tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.

0: les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles, fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de convidar amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hi ha en marxa aquesta campanya europea per defensar el dret al temps. Marta Jonquer, benvinguda.
2: Hola, gràcies.
1: Vosaltres dieu, ens estem movent en la direcció correcta, però encara queden moltes coses a fer.
2: Exactament. Hem tret una campanya que es diu El meu temps importa, en anglès My Time Matters, i és una campanya que la coordinem amb 20 institucions públiques de tota Europa, és a dir, ajuntaments, àrees metropolitanes, d'aquí a Catalunya també hi participa la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i és per donar visibilitat de que hi ha un problema amb el temps. Tota Europa tenim un problema amb el temps, però també que comencem a veure solucions, i per tant volem mostrar tant els problemes que tenim en comú cada un dels diferents països com les solucions que poden millorar la vida de la ciutadania.
1: Tenim un problema, diu, si les xifres que doneu, una d'elles diu el 45% dels europeus, és a dir, gairebé la meitat dels europeus, tenim dificultats per conciliar.
2: Sí, exactament, com deies al principi, sí que veiem que hi ha polítiques que el que s'han fet els últims anys ha anat funcionant. De fet, si mirem en els darrers 20 anys, la igualtat de gènere entre homes i dones en el tema de com utilitzem el temps a dintre casa per les tasques de casa i per les tasques de cura de familiars ha anat assemblant-se cada cop més. Encara hi ha una diferència de 2 hores, les dones dediquem 2 hores més al dia que els homes, però ens estem cada cop assimilant més. Això és una bona notícia. Però tot i així tenim un problema amb el temps, no? I és molt obvi, i aquest 45% que comentaves, 45% en el cas del nostre país, 50% de les persones tenim problema per conciliar la nostra vida laboral i familiar. I, per tant, és un problema. Segurament molta gent de les que ens escolta diu és que no arribo, no tinc temps, em falten hores als dies, no? Això vol dir, és aquesta sensació d'agobiament constant, de que no tenim temps de fer-ho tot. I això és un dels problemes que tenim amb el temps, i per tant hem de buscar solucions per millorar-ho.
1: Diu 50% d'espanyols, 45% d'europeus, però estem parlant d'espanyoles i europees, la gran majoria, perquè això continua encara sent un problema d'una desigualtat entre gèneres, i les dones, sobre les dones recau tota aquesta tasca de cures, i tot això es tradueix en problemes de salut, en problemes de que no tenim les mateixes possibilitats d'accedir a segons quines coses, fins i tot, diu vosaltres, a la democràcia, a la vida democràtica.
2: Exactament. Tots els indicadors que donem amb aquest estudi ens permeten diferenciar entre homes i dones. I el que sí, i a més a més fem un anàlisi, no? I diem amb quins temes estem millor o pitjor. En el nostre país, les dones tenim més dificultats a conciliar la vida laboral, a tenir flexibilitat a la feina, i sobretot ens ocupem

0: diu que no participa en democràcia, és a dir, no va amb reunions de l'escola o no va amb reunions del barri, que això és participar també en democràcia, perquè no té temps. I per tant, en un moment on veiem que els principis de la democràcia estan tremolant, sí que diem que una de les fórmules perquè per defensar la democràcia és assegurar que tothom que vulgui participar en democràcia tingui temps.
1: El temps condiciona la nostra vida. Vosaltres heu fet un estudi, una comparació entre 9 països, crec. Com està Espanya en aquesta comparativa?
0: En aquesta comparativa que hem fet nosaltres, hem comparat 9 països que col·laborem tots en fer polítiques del temps. El que veiem és que aquells països que portem més temps fent polítiques del temps, com són Espanya, Alemanya, Itàlia, en general sortim una mica millor que aquells països que són nous en fer polítiques del temps, com són Portugal, Polònia, tots els països de l'est. Què veiem? Que tots tenim un problema amb el temps, és a dir, el punt de partida és tenim un problema amb el temps, però que a Espanya, comparat amb altres països, el temps que dediquem a les pantalles als nostres joves és menor que el que es dedica a la mitjana de la Unió Europea. Que el temps, el que abans hem parlat, el temps de participació en democràcia, aquí encara participem més del que es participa en la mitjana de la Unió Europea. I unes dades del 2024 que m'agradaria veure'ls ara el 2026, sobretot amb el problema que estem tenint amb Rodalies, és que diu que el temps que dediquem d'anar a la feina, aquí a Catalunya, a Espanya, estem normalment dediquem entre una i dues hores al dia per anar a la feina i tornar de la feina. Només anar i tornar de la feina una o dues hores al dia. Altres països de la Unió Europea tarden encara més. I aquest és un temps que tothom, quan li preguntes, li agradaria que reduís molt el temps que dedico per anar a la feina, perquè és un temps que no ens afegeix cap valor com a ciutadà. I per tant, és un temps on moltes ciutats de les que participen en aquest estudi estan intentant fer polítiques per millorar.
1: Clar, ho dèiem al començament, anem avançant, anem donant passes, però encara sí. No n'hi ha prou, però sí que és veritat que aquestes polítiques públiques que s'encarreguen precisament d'això, de les polítiques del temps.
0: Exactament, no n'hi ha prou i l'objectiu d'aquesta campanya és visibilitzar-ho, visibilitzar que tenim aquest problema amb el temps, perquè si no en som conscients, no?, i ens pensem que és un problema individual, quan de fet aquests indicadors ens demostren que és un problema col·lectiu de tu, dels teus veïns, però també de la resta d'Europa, si no ho posem a l'agenda social i política i a les nostres empreses, segur que no canviarà. I per això aquesta campanya també, com dèiem, es mostra a mostrar solucions, i n'hi ha dues que crec que són molt interessants de saber. La primera és, hi ha ciutats que el que han fet és reduir el temps de transport, però no creant més infraestructura, que això costa molt de fer-ho, sinó gradualitzant l'entrada a les grans ciutats. Aquí, per exemple, per entrar a Barcelona ens costa, no? A primera hora del dematí costa molt perquè hi ha molts embusos i a més el tren i els transports públics van molt saturats. Llavors altres països el que han fet és moure la universitat. Ja no movem la universitat, no comença la universitat a les 9 del matí, sinó que comença a les 10. Per tant, totes aquelles persones universitàries no s'han de desplaçar a la mateixa hora que comencen els col·les, que comença la majoria de feines, i això fa que baixi tant la gent que utilitza el transport públic, la gent que hi va pot anar sentada, que com a mínim estarà més còmoda, però també els que entren amb cotxe dediquen menys temps. Això és una política de temps que costa molts pocs diners i, en canvi, és molt efectiva, com ja han provat altres ciutats. I aquí a Catalunya, sí que comentar-te que som pioners en una cosa que se'n diu el Corresponsables o Temps per Cura o Barcelona Concilia, que són serveis de canguratge gratuïts, que els pares i les mares podem deixar els nostres fills en espais públics que tenen aquest programa, i a canvi podem, si hem d'allargar aquell dia una mica més la feina, doncs l'allarguem, o si volem anar a donar-nos un temps d'autocura per anar un ratet al gimnàs o per anar un moment a formar-me en una cosa o a fer uns tràmits, doncs tinc aquest servei de canguratge gratuït, i és una bona pràctica que la resta d'Europa també estan intentant implementar. Una de les coses que estem molt contentes d'aquesta campanya és que, com hem vist, més de 20 institucions públiques s'han sumat a la campanya i han sortit a exposar les seves dades amb usos del temps, però també en explicar aquestes solucions. Un exemple d'això ho han fet ajuntaments de França, d'Itàlia, d'Alemanya, però aquí a Catalunya específicament hi han col·laborat 7 institucions, entre elles l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació,

0: Mataró, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Terrassa, Sant Boi, Esplugues, és a dir, moltes ciutats s'han fet seva aquesta campanya de dir, això és un problema que tenim, és un problema que té la ciutadania i els podem ajudar a construir solucions, no? I per tant ha sigut molt xulo que no només ho fa doncs, des d'una associació com som nosaltres, sinó que les institucions públiques també se l'han fet seva aquesta campanya i estan explicant possibles solucions perquè entre elles i la ciutadania les puguem implementar i tinguin més èxit.
1: Solucions imaginatives per defensar aquest dret al temps. Marta Junqué, experta en polítiques del temps, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Olga.
2: Pot ser part del canvi.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Anthony.
1: Lo que tenis,
2: yo os trabáis.
3: Es un yoga espacial.
4: Tenim moltes feines.
5: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
6: No feines, feinades.
7: Jo tinc molts amics, per cert.
8: Jo tinc 5.
9: És un yoga espacial.
10: Fer exploradors.
11: El pilla-pilla no juguem mai.
12: És un yoga espacial.
13: Són les meves més preferides.
14: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
15: Bueno, jo m'ho passo bé.
16: No sé si ells ho passen bé.
17: Sí.
18: És un yoga espacial.
19: Per mi és el més guai de Catalunya.
20: Som com una família.
21: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
22: És genial.
23: És la millor.
24: Estudiem en sèrio.
25: Per què?
26: Per totes les coses.

0: Ei,
1: Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Lo que fem, jo els treballs. És un lloc especial.
4: Tenim moltes feines.
5: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
6: No feines, feinada.
7: Jo tinc molts amics, per cert.
8: Jo tinc 5.
9: És un lloc especial.
10: Si exploradors.
11: El pilla-pilla no hi juguem mai.
12: És un lloc especial.
13: Són les meves més preferides.
14: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
15: Bueno, jo m'ho passo bé.
16: No sé si ells ho passen bé.
15: Sí.
17: És un lloc especial.
18: Per mi és el més guai de Catalunya.
19: Som com una família.
20: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
21: És genial.
22: És la millor.
23: T'ho diem en sèrio.
24: Perquè...
25: per totes les coses.
24: Per totes.
26: Gràcies, moltes gràcies.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Les notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
2: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
1: I l'aigua?
2: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
3: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
4: I parlant d'emocions...
5: 6.

Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta i viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Generalitat de Catalunya.

0: Bona nit.
1: 107 de la FM.
2: Tot el que no cal saber quan no ho vols saber.

0: Psicologia, amb Helena Codina.
1: Ràdio i psicologia. La ment humana necessita sovint recordar què és bo per nosaltres per tenir una bona salut mental. Així doncs, hem de considerar que escoltar la ràdio és una potent eina terapèutica, assequible, pràctica i barata. Ens acompanya en moments de solitud, tristesa o avorriment. Ens desconnecta de tot allò que ens preocupa. Ens distreu. També és una eina d'estimulació cognitiva que ens fa fer gimnàstica cerebral. Activa el sistema auditiu, concentrant-nos en el que escoltem, recordant o aprenent cançons noves o el que ens expliquin. Un altre aspecte psicològic interessant és que ens activa les emocions, ens fa pensar i tenir un esperit crític sobre el que escoltem, tant si són converses com música. I això ens provoca des d'alegria i relaxació fins a ràbia o tristesa. Així doncs, amb il·lusió i amb la intenció de transmetre beneficis psicològics a qui m'escolti.
2: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.

0: grans reflexions de Pau Riba.
1: Reflexions?
0: Aquesta setmana...
2: Com preparar-nos per la intervenció?
3: Intervenció? Quina intervenció? Quan ja estem intervinguts per totes bandes des de temps immemorials. I a distància, a més, perquè intervenir vol dir venir a interposar-se, a oferir. I ells són tan senyors que s'interposen sense ni venir. És que això és el nova més de la retallada i virtual clatellada. Intervenir sense venir, des d'allí.
4: Tot és molt confús.
5: Tanca els ulls.

0: informació, música, entreteniment. Fas un sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones? Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens, i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Recordem que hi ha diferents telèfons gratuïts i confidencials i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122 i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.
3: Deixa'm estar pesat.
4: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
6: Això és Ràdio Vila-sacra.
7: Wow.
6: Que no et confonguin.
8: Au,
9: mira que...
10: EspaiGironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

Saps què? Ràdio Vilasacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ho entens, oi?
3: El

0: venga, tú toma, ahora.
1: Carai, què és el que passa aquí?
0: Què vols dir que passa aquí? Però tu no t'enteres de res, noi? Però de res,
2: Xavier, que avui és el programa número 5.
1: Bueno, ja, i què?
0: Com que què? Com que què? No és el teu número preferit, el número 5?
1: Pues sí.
0: Doncs això... Has arribat al 5 ja, has arribat al 5è programa.
1: Bueno, és el número 5, però clar, si tenim en compte que vam fer un 0, seria un 6.
0: No, el 0 no compta mai, el 0 no suma, tu fas 1 més 0, 1.
1: Bueno, i això què vol dir tot això?
0: Pues aquí tens un pastís, has de bufar amb aquestes 5 espelmes i has de bufar. I així entrarem en el programa número 5 amb molta, molta, molta sort.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Això és el que diu en Xavier.
1: Bueno, doncs ja bufo, ja, a veure, aparteu.

Tucker ha quedat bé l'entrada. És que sóc una passada. Ja de bon matí. I jo no sé com t'ho haig de dir. T'ho diré de mil maneres. I a veure si al final t'enteres, Contreras, que una rosa avui t'he portat perquè donar-te tot l'amor jo m'he disposat. En aquest nou programa d'avui que m'il·lusió t'he preparat, i jo la botella de whisky encara no l'he tocat, que no es digui que vaig marejat. Tota la situació d'ara mateix és la improvisació del meu peix. Ara que ho penso no en tinc cap de peix. Però que flipa, Federica, ja veus que aquí res

buen humor y cariño y algo de opinión encontrarás dependiendo del momento que decidas conectar. Sea como sea, que sea para bien, si has dormido tranquilo, en Picolín o en Suivalén. Bé, el primer de tot, una abraçada i un petó molt fort a l'Esperança, que està a l'hospital passant un moment d'aquells rarillos, un oient que tenim, que a més estimem moltíssim, i que sabem que està a l'hospital, doncs des d'aquí, Esperança, vinga, que tenim feina, que tenim coses a fer, que tenim ganes de viure, que tenim ganes de sentir, que tenim ganes de compartir, que tenim ganes d'això, que tenim ganes d'allò, que tenim el xocolat aquí amb xurros. Tenim els melindros, els carinyolis, tenim els cosnets, el tenim tot per tu. Vinga, Esperança, ànim. I també una altra abraçada en el Toni Verdier. Toni Verdier, que és una meravella i un plaer, quan el veig per la Rambla i ens donem la mà. És que és un plaer veure el Toni Verdier per la Rambla i donar-li la mà. Toni, abraçadeta per tu també. I records a la senyora. Doncs molt bé, família, què us ha semblat la presentació d'avui? És el suficientment maca? Doncs també volem enviar-li un petó a la Paca. Home, no em faltaria la Paca, jo. I a tu t'ambient. Sí, home, sí, tu t'ambient. I així tindreu molt millor el sabor a mi.

0: estilo horror.
1: ¿Qué? ¿Us ha agradat?
2: I tant!
3: El pitu del sereno.
4: Bon dia, Robotec. Mira, sembla ser que el programa d'avui, tal com tu has dit, l'hem començat amb un pastís i això ens ha fet més alegres.
5: Més alegres? Xavier, Xavier, res de més alegres. Més sort tindràs, no alegria, sort. Saps diferenciar el que és la sort i l'alegria?
4: Home, doncs sí, sí, evidentment.
5: Em sembla que no gaire, eh?
4: Bueno, Robotec, i tant que ho sé.
5: A veure, explica-m'ho.
4: Pues mira, la sort és allò que tu, per exemple, doncs, vas pel carrer i cau un piano i et cau a 3 metres de tu i no cau a sobre. Això és tenir sort.
5: Això és tenir sort. Això és que el que ha tirat el piano té mala punteria.
4: Ah, té mala punteria.
5: Sí, Xavier, sí. Que és que no t'enteres de res. En sèrio, noi, que cada dia et veig un futur més negre.
4: Bueno, no sé què dir-te. Jo el futur el faig visquen el present. I no em puc queixar. Soc feliç, que això és molt difícil.
5: Ets feliç? Vols dir?
4: Sí. La veritat és que dins de la meva vida estic content i orgullós i dono gràcies a Déu de tenir el que tinc i ser com sóc.
5: Doncs anem arreglats. Bé, tu saps, Xavier, que aquest programa es grava?
4: Home, clar que ho sé. Clar que ho sé perquè jo mateix el gravo cada setmana, perquè també m'agrada guardar tot allò que he fet des dels 20 anys, tant a televisió com a ràdio, i ho tinc tot guardat a casa.
5: Tant a televisió com a ràdio?
4: Sí, Robotec, tant a televisió com a ràdio.
5: Què has fet tu a televisió?
4: Jo vaig començar amb un canal local, a Televisió de Mataró, fent televisió i he fet reportatges.
5: Has fet reportatges? Reportatges de què?
4: Reportatges de tot. Reportatges de quan el Barça va guanyar la Copa d'Europa, amb en Cruyff, reportatges de l'11 de setembre del 87 a Barcelona, com va ser, les estomacades que van haver-hi, un reportatge d'una paella que es va fer a Sant Celoni per unes 2.000 persones, que dura una mitja hora, tota la preparació de la paella, després tot el dinar, tota la festa i el ball final.
5: I tot això ho tens tu en vídeo?
4: Sí, tot això ho tinc jo gravat a casa i guardat amb un armari.
5: I els programes de ràdio també els graves?
4: Sí, els programes de ràdio també els gravo, sí, sí. He gravat, generalment, tot el que faig ho gravo i ho guardo.
5: Ah, ben pensat. Potser és l'única cosa que has fet ben pensada.
4: Potser sí, Robotec.
5: Bé, jo parlava d'unes altres gravacions.
4: D'unes altres gravacions, Robotec?
5: Sí, Xavier, d'unes altres gravacions. Tu saps que ens graven per veure què diem?
4: Que ens graven per veure què diem?
5: Sí, per veure què diem i a veure si es pot utilitzar contra tu. Perquè hi ha gent que t'odia, Xavier.
4: M'imagino que, com a passa a tothom, hi ha gent que li caus millor i que li caus pitjor.
5: No, a tu t'odien.
4: I tu com ho saps, això?
5: Perquè m'ho ha dit un ocellet. Tu saps que jo sóc amic dels ocellets?
4: Home, no, no ho sabia.
5: Doncs sí, Xavier, jo sóc amic dels ocellets. I hi ha gent que no et pot ni veure.
4: Però per què?
5: Aquí està el què de la qüestió. Per què no et poden veure? Tu saps que hi ha molta gent que li agradaria arribar a fer el que tu fas?
4: Bueno, però això és temps, pràctica, estudi. I amb una mica de ganes, segurament, doncs, es pot aconseguir millorar fins i tot el que faig jo.
5: No, Xavier. Per fer el que tu fas, s'ha d'haver viscut i s'ha d'haver après el que tu has après. Si no, no hi ha res a fer. A veure, quantes emissores coneixes tu que fan el que fem aquí?
4: Bueno, hi ha emissores que fan coses molt millors que nosaltres. Si això, fi al cap, és una mica palangana.
5: Una mica palangana? Bueno, que sàpigues que ens graven. I ens graven no per bé, Xavier. Així que millor controlar tot el que dius.
4: Bueno, això tu, que ets el que a més tiros tires.
5: Més tiros tiro, eh? Tiro, tiro, tiro, liro, fins després, cara vampiro.
4: Però espera't, Robotec, que encara no m'has dit què em portes avui.
5: Avui, el que enveja, allò que no pot tenir i que mai tindrà, que s'ho faci mirar. Apa, fins després.

0: El pitu del sereno.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Molt bon dia, Roboplouf, i gràcies per el pastís d'avui.
3: Molt bon dia, Xavier. Si el pastís d'avui ha de fer que la sort ens acompanyi, cada diumenge et prepararé un pastís.
2: Bueno, això de la sort és relatiu, no, Roboplouf?
3: Sí, Xavier, és relatiu això de la sort.
2: Creus tu que hi ha gent que neix amb sort?
3: Hi ha un dit vostre que diu que hi ha qui neix amb estrella i hi ha que neix estrellat.
2: Ah, sí, sí, l'he sentit, l'he sentit. I a veure, jo què creus, que he nascut amb estrella o estrellat?
3: Tu, Xavier, has nascut estrellat.
2: Ah, mira que bé.
3: Sí, però tens una sort.
2: Quina, Roboplouf?
3: Que vius com vols i no segueixes normes ni et supedites a qualsevol cosa, sigui quina sigui la seva força. I per això estàs com estàs, amb una fulla al davant i una darrere.
2: Caram, Roboplouf, pues sí que em pintes bé.
3: A l'hora de pintar, en Andalí, hem d'observar.
2: Ah, això sí, això tens raó. Què em portes avui?
3: Avui, Xavier, parlarem de la Verònica.
2: De qui?
3: De la Verònica. No em diràs que tu no coneixes a la Verònica.
2: Pues, home, a veure, deixa'm pensar. Verònica, doncs no, ara mateix no conec a cap persona que es digui Verònica.
3: Tenia que ser molt famosa aquesta Verònica.
2: Ah, sí, per què?
3: El per què el sabrem en el seu moment, Xavier. Però, sense cap mena de dubte, la Verònica tenia que ser una persona molt estimada i molt apreciada, tot el contrari de tu, segons el Robotech.
2: Sí, sí, ja, no, ja. Segons el Robotech, tinc que anar pel carrer mirant cap a cada cantó, no?
3: Mai se sap el que pots trobar en el carrer, Xavier. El carrer és la selva.
2: Pues sí, ara que ho dius, sí. Doncs avui dius que parlarem de la Verònica.
3: Sí, Xavier, això he dit.
2: Bueno, pues, bé, fins després, Roboplouf.
3: Fins després, Xavier.

Doncs molt bé, ja hem començat i Déu-n'hi-do, com ha passat tot això? Com ara, repeteixo que Déu-n'hi-do, quin començament, quan portem 29 minuts de programa, jo no sé ben bé com està el panorama. El que sí m'agradaria saber és si l'arcoiris sortirà i si mirar-lo, doncs, podrà ser...

0: Bones de nou, Robotech. Mira, em tens realment preocupat perquè allò que m'has dit al principi, he estat pensant i m'imagino que no deu ser veritat, no?
1: Xavierillo, Xavierillo, Xavierillo, res és veritat o mentida. Tot depèn del mirall pel que es mira.
0: Tot depèn del mirall pel que es mira? Què vol dir això?
1: Això vol dir tot. Això vol dir tot. Tu, que no t'enteres i te la puc ficar. Pel davant o pel darrere?
0: Te la pots ficar pel davant o pel darrere, el què?
1: Tot, Xavierillo. Tot, Xavierillo.
0: O sigui, de què m'estàs parlant?
1: Mira, Xavier, tu vas dir que faries un programa que trenqués motllos. Tu sempre has dit que tu el que t'agrada és trencar motllos. Doncs trenquem-los, els motllos. A tots els nivells.
0: Però és que no t'agafo.
1: Ni m'agafis, perquè potser te'n rampes, que sóc de ferro colat, segons tu.
0: Per tant, m'estàs dient què?
1: T'ho estic dient tot. Tot t'ho estic dient, Xavier. El que passa és que tu no vols entendre.
0: No, la veritat és que cada cop que estic amb tu, més em desoriento.
1: Perquè ets un desorientat de naixement. Aquest és el problema teu, Xavier. I jo estic aquí per orientar-te a poc, i amb bona lletra.
0: Molt bé, molt bé. Pues a veure si m'orientes, perquè la veritat, Robotech, que estar amb tu em desorienta. Què em portes?
1: Tu ets envejós, Xavier.
0: Envejós? No. Però clar, depèn, no ho sé. Què és ser envejós?
1: Desitjar una cosa que tenen altres.
0: Pues sí, a veure, pues així sí que sóc envejós, perquè jo desitjo ser milionari, desitjo ser molt feliç.
1: Feliç? Si més feliç que tu no es pot ser. Si és un viva la virgen, tu, Xavier.
0: Bueno, tampoc serà tant.
1: Sí, serà tant, Xavier, sí, és tant.
2: Clés, clés.
1: De què tens enveja, tu?
2: De moltes coses. De la casa que té aquesta i jo no la tinc. Del cotxe que té l'altre i no el tinc jo.
1: Això tens enveja?
2: Sí.
1: I de cada 10, quantes persones creus que tenen enveja?
2: Totes. Totes? Clés, clés.
1: De què tens enveja, tu?
2: Enveja? De res.
1: No tens enveja?
2: No.
1: Creus que la gent té enveja?
2: Sí.
1: De cada 10 persones, quantes creus que són envejoses?
2: Pues 7. 7 o 8. Més de la meitat.
1: I de què creus que es té enveja?
2: De tot. De tot el que tingui més un de l'altre, de tot.
3: Clés, clés.
1: Vostè té enveja d'alguna cosa?
4: Ai, no. Perquè no em falta res.
1: No li falta de res?
4: No.
1: Vostè creu que la gent és envejosa?
4: N'hi ha que sí, potser n'hi ha que no.
1: De cada 10 persones, quantes creu vostè que són envejoses?
4: Ai, no sé.
1: De 10?
4: Potser 6.
1: 6. I de què té enveja la gent?
4: Ah, de moltes coses. És que hi ha moltes coses que hi ha gent que no ho tenen i els hi fa enveja que un altre ho tingui.
1: I vostè creu que és un mal per la societat, l'enveja, o no?
4: Sí, del greus.
1: Del greus?
4: Sí, perquè la gent fan coses per això que... Déu-n'hi-do.
1: Vostè té enveja d'alguna cosa?
5: No és massa greu, però tinc el meu marit i hi ha senyores que el tenen.
1: I d'això té enveja?
5: No tinc enveja, massa greu que el meu marit... Jo no envejo d'una senyora que tingui el marit. A mi em sap greu que jo no el tinc. I al veure la parella que tenia amb el meu marit, aquella me recorda més. No tinc enveja en ningú.
1: De cada 10 persones, quantes creu vostè que són envejors?
5: Jo diria 10. Totes 10.
1: De 10, 10.
5: Sí.
1: Vostè té enveja d'alguna cosa?
6: Sí, per no ser president del govern.
1: De no ser president del govern?
6: Clar.
1: De cada 10 persones, quantes creu que són envejoses?
6: El 10%, el 100%.
1: De 10, 10?
6: 10, 10.
1: De què està enveja generalment? De què?
6: De tenir masses anys.
1: De tenir masses anys?
6: Sí.
1: Això està enveja?
6: Sí. Podria ser més jove.
1: Vostè té enveja d'alguna cosa?
7: Jo no.
1: De res?
7: De res.
1: De cada 10 persones, quantes creu que són envejoses?
7: Sí. Quasi totes.
1: Totes? I de què creu vostè que té enveja la gent? De què?
7: Ah, ells ho saben. Ells ho saben, jo no ho sé pas. Jo puc saber de mi, però dels altres no sé.
1: Quants anys té vostè?
8: 91.
1: 91 anys té vostè?
8: Sí.
1: I com ho veu amb 91 tot plegat?
8: Que ja hauria de ser mort.
1: Bueno, home, però encara està viu. Però dins la seva experiència de 91 anys, com veu la societat?
8: La societat? Pels que us digui, no estan d'acord.
1: No està bé, això?
8: No està bé. És un olla de grills.
1: Una olla de grills. I vostè creu que l'enveja és un problema de la societat o no?
8: Home, tant com greu. Em penso que no.
1: Té 91 anys vostè, no? Pues que en faci 91 més, si pot ser. I amb salut. Vostè té enveja d'alguna cosa?
9: Jo, com que no en tinc d'enveja, jo no
3: no sé si els altres, si l'altra gent en té enveja. Jo tinc enveja de no poder-ho tenir, no de que un altre ho tingui.
9: Però de cada 10 persones, vostès quantes calcula que són envejors?
3: No ho sé, perquè jo no en soc d'envejors, eh?
9: Però la gent de què pot tenir enveja?
3: No ho sé, no ho sé, cadascú sap vostè, cadascú se sap el seu tinglado i el d'això, eh? Jo ho sabria dir, jo d'algú dels altres no el d'això, eh?
9: Però vostè creu que la gent es preocupa dels altres generalment o no?
3: Sí, més, mare de Déu, hi ha un 80% que es preocupa de l'altra gent, un 80%, eh? Sí, més que d'ella mateixa, eh?
9: Vostè té enveja d'alguna cosa?
10: Jo? De la joventut.
9: De la joventut?
10: Clar que sí.
9: De cada 10 persones, de la nostra societat, de cada 10, quantes creu vostè que són envejoses?
10: Ui, moltes. De 10, potser 12.
9: De què estem veient?
10: Mira, de calés, de salut i de joventut, de tot això. Calés.
11: De lo que sí.
9: Calés. De què tienes envidia tu?
12: Jo, de nada. Soy autosuficiente.
9: De cada 10 persones, quantes creus tu que són envidiosos?
12: 9.
9: I de què creus que se tiene envidia?
12: Pues de que... Si tú eres autosuficiente y el otro no es capaz de hacer lo que tú haces...
9: De eso se tiene envidia.
12: De eso se tiene envidia.
10: Clés.
9: Què t'ha semblat el panorama, Xavier?
0: Ah, doncs molt bé, m'ha agradat molt Robotech. Ha estat molt interessant.
9: Sí, molt interessant.
0: Sobretot a l'home de 91 anys. Déu-n'hi-do, no?
9: Fixa't, 91 anys i amb tota aquella energia.
0: Sí, sí, ja ho he vist, ja.
9: Per acabar, et porto una altra cosa.
0: Em portes una altra cosa?
9: Sí, jo he mirat els arxius de la meva memòria, psicodèlicament, digital, i he trobat una veu que s'assembla molt a la teva.
0: Una veu que s'assembla molt a la meva dins de la teva memòria, què?
9: Psicodèlica digital, d'Endefanso Isquisclung.
0: D'Endefanso Isquisclung? Què és això?
9: Ja t'ho explicaré un altre dia.
13: El pitu del sereno.
14: Que vagi fent xup-xup.
0: Ja tremolo. Molt bona, Robopluf. Què tal estàs?
15: Molt bé, Xavier. Aquí, disposat a compartir amb la nostra gent la meva aportació d'avui.
0: Molt bé, Robopluf. I quina és la teva aportació d'avui? Si no recordo malament, em parlaves de que... coneixeríem a una tal Verònica o...
15: M'agradaria molt conèixer aquesta Verònica en concret.
0: En aquesta Verònica en concret t'agradaria conèixer-la?
15: Sí, Xavier, molt.
0: Però per algun motiu en especial?
15: Veurà, Xavier, aquesta tenia que ser una Verònica molt especial.
0: Però per quin motiu?
15: Quantes cançons t'han dedicat a tu, Xavier?
0: A mi? Que jo sàpiga cap.
15: Veus? Tu m'has dit abans... que no coneixies a cap Verònica.
0: A veure, segurament que al llarg de la meva vida he conegut alguna, però no m'ha deixat la suficient mella com per recordar-me'n d'ella.
15: Doncs aquesta tenia que ser diferent, Xavier.
0: Sí, no, Robolof, per lo que em dius, em tens aquí intrigat.
15: Repeteixo la pregunta, Xavier. Quantes cançons t'han dedicat a tu?
0: Pues no, cap, que jo sàpiga cap.
15: I versions?
0: Pues cap.
15: Pues en aquesta Verònica li han dedicat vàries cançons. Per tant, hauria de ser molt interessant i molt important aquesta persona.
0: És que no sé de què em parles.
15: Fixa't i escolta.

0: Saps de quina Verònica et parlo, Xavier?
1: Doncs no, no, Robobluf, no tinc ni idea de qui és aquesta Verònica. Ni sé aquesta cançó quina cançó és, vull dir, és que no... Estic en blanc.
0: Potser aquesta te la fa recordar la Verònica.

0: Sí.
1: Pues no, RoboClub, és que no sé, no sé de què va això. El tema d'avui que m'estàs portant és que estic totalment desorientat.
0: Aquesta Verònica tenia que ser algo molt important perquè li fessin aquestes cançons tan personals.
1: Sí, però no, no, és que no, ara mateix no.
0: Fixa't que fins i tot l'Elvis Presley li va fer una cançó a la Verònica.
1: Ah, l'Elvis Presley també li va fer una cançó a la Verònica?
0: Sí, escolta, Xavier, escolta.

0: carai, Robopluf, doncs pues mira, m'estan entrant ganes de saber qui era aquesta Verònica, la veritat.
1: Sí, no, Xavier, a mi també moltes, eh? Porto tota la setmana intentant averiguar qui és aquesta Verònica.
0: Pues sí, la veritat és que ara, mira, ja, hasta jo tinc ganes ja de conèixer qui és aquesta Verònica.
1: Doncs a veure si ho averigües, Xavier. Potser amb aquesta darrera cançó ho tens molt més clar.
0: A veure, posa-me-la, perquè ara sí que hi ha...
2: La

0: li capis, tostà.
1: Això diuen, no?
0: Sí, Xavier. Això diu aquesta cançó. Verónica Pistostà.
1: I què de volgué dir, això?
0: Verónica Pistostà, Xavier.
1: Ja, no, ja ho he sentit, ja ho he sentit.
0: Vinga, Xavier, que sigui lleu. I si la trobes, m'avises.
1: No, ja, Robopluf, ja. Quin apartat avui, eh?
0: T'ha agradat, eh, que sí? Adéu, Xavier.
1: Adéu, Robopluf, adéu. Família, a tu t'ha agradat també, no?
2: Sí, Verònica.
1: Verònica Pispospa.
2: Pispospa.
1: A veure si averiguem qui és la Verònica aquesta.
2: Aviam, sí.
1: Avui acabarem amb una frase que va dir el Pere Joan Pujol i Macau, que és president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. I ell ens ha deixat una frase que la volem fer nostra. Tenim molt a dir en el futur del país.
2: Ah, i tant.
1: Doncs ho direm la setmana que ve.

0: Bona nit.
1: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
2: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
3: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Només un de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys s'emancipa a Espanya. Segons el Consell de la Joventut, és el mínim històric registrat i els qui viuen sols destinen gairebé tot el sou, un 98%, a pagar el lloguer, a Àlex Eloi.
7: Sí, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9% al 43% després de pagar la mensualitat. Dels 1.191 euros que de mitjana cobra un jove, n'ha de destinar 1.176 a pagar el lloguer. Andrea Henry, presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya.
8: Que ya no sirve con trabajar, que ya no está estamos hablando de el mérito personal o esta idea que tenemos de, bueno, no te podrás emancipar porque no tienes un buen trabajo o porque no tienes un buen salario. No es verdad. De hecho, la vivienda está convirtiéndose en el principal factor de sobreendeudamiento o de pobreza, empobrecimiento de la generación más joven, de las personas jóvenes, y además es que la edad media de emancipación ahora mismo sobrepasa los 30 años.
7: Pel que fa a la compra, un jove ha de dedicar més de 14 anys de salari íntegre per adquirir un habitatge. Una situació que obliga molts a decantar-se pel mercat de lloguer i compartir habitació. Des del 2022 aquesta tendència s'ha disparat més d'un 85%.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Davant un futur tan canviant com incert.
11: Ràdio Vila-sacra 107.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.
4: Aquí llega una nueva edición de Que suenen las bandas, el programa semanal en el que las bandas, la música de bandas y el público sois los verdaderos protagonistas.
5: A los micrófonos estamos Carlos Lillo y Maribel Morales.
4: Y juntos os proponemos que nos acompañéis durante la siguiente hora escuchando música interpretada por nuestras bandas.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Bona nit.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.
3: Xarxa local de comunicació.
4: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
3: Xarxa local de comunicació.
4: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
3: Xarxa local de comunicació.
5: Empreses que funcionen.
3: Xarxa local.
6: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
7: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
8: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, al reidelarajola.com.
9: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
10: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
11: A Figueres, avinguda de Roses 35.
12: La festa d'ofertes de primavera d'Amazon ja és aquí amb ofertes increïbles. Per a que en Cesc es posi a caçar ofertes en lloc de fer la feina de casa. S'ho mereix. És el moment d'estalviar moltíssim en electrònica, aire lliure, llar i molt més. Passa, Cesc! Torna a la feina! Un darrer cop d'ullar les ofertes d'Amazon abans que... Uau, quina oferta! Més informació a Amazon.es.

0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
0: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
0: you, Impulsem la cultura.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi.

0: d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida. La Martina és una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més. Un altre final és que el Quimet i la Martina tenen fills. Un altre final és: el Quimet i la Martina tenen un fill mig girafa, mig ratolí. Un altre final és: el Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de peluix. L'últim final és: la Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. Moltes gràcies. Esperem que us llegiu el llibre. Adeu!
1: Som aquí.
2: Ràdio Vila Sacra.
1: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies. Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: nit.
1: 100% Empordà.
2: Truca.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran? Hauran trucat?
2: Hauran trucat. Va.

0: Mensaje número 4. Recibido hoy a las 15 horas 21 minutos.
1: Aquest és un tema que a mi m'escalfa una mica la sang. Jo abans que res diré que ens estem fumant el país i ens estem fumant el món. I després diré que jo em dedico a dissenyar edificis de baix consum, ecològics i aquestes coses. Val, això és una cosa. Per què ningú diu que costa reciclar un tetràric d'alumini? I per què ningú diu perquè una ampolla d'un suc amb vidre és més car que amb plàstic o tetràric? No he trobat el cost. Per què ningú diu que costa reciclar una làmpara compacta fluorescent? Evidentment, consumeixen 3 vegades menys, duren 5 vegades més. Ningú diu que costa reciclar-la. Per què? Perquè no interessa. Perquè potser si féssim els números no aniríem enlloc. Val moltíssim perquè porta una sèrie de polvos de productes químics molt contaminants, i reciclar aquests polvos que hi ha dintre les làmpares és caríssim, caríssim, el mateix que reciclar el tetràric. Després ningú parla de la Fórmula 1. Aviam, en un cap de setmana de Fórmula 1 Montmeló es consumeixen 12.000 litros de benzina. 12.000. Ningú parla de la contaminació acústica. Ningú parla, perquè a més a més tampoc se sap ni hi ha dades de quines emissions de CO2 fa un cotxe de Fórmula 1. Però evidentment no interessa, perquè el senyor Montilla va retratar-se el dia de competició, perquè tota la població del voltant, hi ha hotels, hi ha comerços, tot això no interessa explicar-ho. I això és extensible no solament a Catalunya, sinó a la resta del món. Ningú parla de que les estufes de butà a les terrasses del carrer estan estrictament prohibides. Però, evidentment, com una terrassa a la Rambla paga un preu indecent a l'Ajuntament, no dirà res, ni tan sols els guàrdies urbanos s'ho miraran. I està estrictament prohibit escalfar amb energies que no siguin reciclables espais exteriors. D'això ningú en diu res. S'estan fent edificis amb plaques d'energia solar per l'aigua calenta sanitària, molts d'ells públics, fets per l'administració, en instal·lacions que no són eficients, que no funcionen. Però clar, el client no se n'entera perquè obre l'aixeta i surt aigua calenta, perquè li dona la caldera. Però les instal·lacions no funcionen perquè estem a la mínima expressió, perquè es fan normatives pressionades pels lobbies de les empreses que interessa posar plaques. Ara doncs, tots hem de posar plaques d'energia solar. Si es fa bé, magnífic. Els estalvis són bestials, però com no es fa bé perquè no interessa, doncs no tenim estalvi i a més li carreguem el que compra un pis amb 1.000, 1.500 euros aquell pis perquè li diuen que és ecològic perquè té plaques d'energia solar.
0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Bona nit.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Bàscara.
4: Bàscara, del castell sobre la riba del Fluvià, que llisca entre pollancs amb una torre en peu i a la deriva dels enderrocs que onglegen els seus flancs. De carrerons estrets i una muralla que manté en peu de crèpits baluars, amb l'heura que s'arrapa i que batalla per fer onejar mitjaire els estendards. De la teva vençuda baronia només et resta l'heura i el record. Quan mires al passat, la melangia és el sudari de la teva mort. L'avui són els teus horts, amb fonts veïnes, de la pompa del bròquil i la col, els camps que et volten i que tu domines com el feudal al serf, de sol a sol. El teu demà serà el que amb avidesa respongui al teu desig o al teu destí. Obert al cor de la naturalesa, encara pots sembrar per l'avenir. Fidel al nom de Bàscara, senyales el que has estat i el que ets. El nom que diu que encara que en el somni et neixin ales, no pots deixar de ser Roca de Riu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Institut per a la de l'Alt Empordà atura l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats de classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i també amb esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Per a la de Núria Peraire.
2: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
3: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els hi prepara i estan utilitzant el ChatGPT. Ja pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic, 12 anys? Si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares. I va ser quan vam dir: ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?
2: A més, entre els professors hi ha inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la docent Esther Piris, que forma a part del grup Dià del Centre.
4: Doncs deixem de fer servir els ordinadors, doncs deixem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà al xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosis col·lectiva, que potser hi ha companys que estan així en aquest moment, de dir, no estan aprenent res, i va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot lo bo i com ho encarem per ensenyar-los i a fer-ho servir.
2: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles que s'han hagut de prohibir.
5: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. I llavors això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
2: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
6: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
2: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant el futur tan canviant com incert.
9: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.
10: Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva, el que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
2: Seguim al costat de l'Alicia Herrera, coneguent una miqueta més tot aquest món apassionant de les plantes, de les flors, dels arbustos. Alicia Herrera, benvinguda.
3: Hola, què tal? Com esteu?
2: El camí de les herbes, la nostra biòloga, que avui ens parla de...
3: Doncs avui no he portat cap herba, sinó que he portat un llibre ple d'herbes. I és un llibre molt bonic i pesat, té com... A veure, vaig a mirar... 1.000 pàgines.
2: I amb una lletra molt i molt petitona.
3: Sí, 1.000 pàgines ben bones, amb una lletra petita i unes il·lustracions molt boniques, en blanc i negre i a vegades amb color. Que quasi tota la gent que està una mica interessada en les herbes segurament que coneix. Es diu El Dioscòrides Renovat. És un llibre on te surten absolutament totes les plantes de l'arc mediterrani. Parla de les descriu, parla de les seves virtuts, de les seves propietats, d'on te les podem trobar, de la seva floració, de la seva propagació i de també de moltes històries relacionades amb aquestes plantes. Perquè aquest llibre, el Dioscòrides, es veu que va ser un metge grec de l'any del segle I després de Crist, parlem dels anys 50, doncs. I aquest home va escriure en grec 5 volums dedicats a les plantes que trobava en el seu entorn. No se sap si va viatjar també o no va viatjar o rebia informació d'altres parts, perquè clar, estem parlant de 20 segles enrere.
2: Que no hi havia internet aleshores.
3: No.
2: Per trobar i buscar no. Tota aquesta informació.
3: I ell doncs va escriure aquests 5 volums de plantes sobre botànica que es va titular De matèria mèdica, i que es va llegir fins al segle XVI pràcticament, era l'obra de referència dels botànics fins al segle XVI, que això són molts segles, 16 segles amb aquest llibre, i que després ha sigut renovat i han afegit més informació sobre les plantes, però tot i així és molt divertit de llegir, no tot d'una tirada, perquè són 1.000, però si busques informació d'algunes plantes, que ara us llegiré alguna, doncs és divertit i curiós.
2: I és interessant, no? Aprofundir i conèixer una miqueta més tot aquest món.
3: Sí. En el segle XIX, en el 1800 i escaig, segurament 1850 o així, el senyor Pius Foniquer, que era botànic i farmacèutic i químic i va ser el primer director de l'Institut Botànic de Barcelona, va agafar aquest llibre i el va renovar. Va agafar tota la informació que hi havia de cada planta i la va afegir en aquest llibre. Per tant, estem parlant d'una joia ja, és una joia bibliogràfica, doncs, quasi.
2: Què més vols destacar d'aquest llibre?
3: Ara estava pensant que no és ben bé una guia de camp, perquè clar, deu pesar 2 quilos aquest llibre, ja no sé si esteu al cas, però sí que es pot trobar per internet. A internet es pot trobar tot el llibre i pots consultar pàgina per pàgina. Jo volia destacar aquí una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia d'aquest llibre, que és parlar de la mandràgora. La mandràgora jo no n'he vist cap en la meva vida. Mercè, jo no sé si tu has vist una mandràgora. Abans sí que era més fàcil de trobar, ara és quasi un mite. Doncs les mandràgores, que sí que estem acostumats a veure-les a les pel·lícules de Harry Potter, és aquella herba que té una arrel que sembla un nino, que sembla un home petit, i realment sí que és veritat, que té forma antropomòrfica l'arrel de la mandràgora, que s'ha fet servir, és una mica al·lucinògena, és de la família de les solanàcees, com per exemple el tabac, les patates, els pebrots, les esvergínies, totes són d'aquesta mateixa família, i sí que és veritat que tenen alcaloides que poden ser una mica tòxics. No sé si heu sentit a vegades que les tomates verdes poden ser tòxiques, les patates verdes també, doncs per aquest aquests alcaloides. La mandragora en té molts més i es feia servir, doncs, per la... és una herba de bruixes, no?, com aquell que diu, per viatjar en el temps i l'espai sense moure't de puesto. Doncs la mandràgora, que surt en els llibres de Harry Potter i en les pel·lícules, doncs ja en aquella època, per això l'autora de Harry Potter ho va recollir, es feia cert respecte a aquesta planta, i per arrencar-la es pensaven que quan arrencaves una mandràgora, doncs l'arrel en forma humana que tenia cridava tant que podies tornar-te boig. Per tant, perquè per arrencar-la era bastant difícil i es feien servir mètodes curiosos, bé? I volia llegir el que diu el Discòrides d'aquesta planta. Diu, per exemple, ho diré en castellà perquè és una edició en castellà: arrancar la mandrágora es empresa ardua, porque se adueña de quienes se acercan a ella, salvo si antes ha sido rociada con orina de mujer o sangre menstrual. Pero aún entonces es bien cierto que basta tocarla para morir. Hay que desenterrar la raíz todo en derredor hasta que solo una pequeña parte de la misma permanece invisible. Entonces se ata un perro a la raíz y cuando el perro tira de ella para seguir a toda prisa a quien le ató, arranca la mandrágora, pero muere allí mismo como víctima propiciatoria o representativa con la cual se conforma la planta. Hecho esto, no existe ya peligro alguno.
2: Bueno, això és el que diuen, no? I que pot ser realitat o un mite, no?
3: Home, jo no sé. Primer hauríem de trobar la mandràgora i després, segurament, influenciats per tota aquesta tradició oral, jo no m'atreviria a tocar-la, me penso.
2: Per si de cas. Alicia, coses curioses, suposo que en podem trobar vàries en aquest totxo, no? Parlàvem d'unes 1000 pàgines amb una lletra molt i molt petita. No sé si destacaries alguna cosa més com a curiositat o no.
3: Doncs, mira, és que és un llibre que l'has d'anar consultant a poc, perquè de cada planta te diu les històries que hi ha, les curiositats, i la introducció, que ja són bastantes pàgines, són com, mira, ara mateix estic veient 27-30 pàgines d'introducció, explica una mica la història de la botànica des dels grecs, passant per Egipte, i explica curiositats de les plantes. I, a veure, és un llibre molt divertit que jo crec que és que consultar-lo de tant en tant està molt bé, i si no, per passar una tarda a la biblioteca mirant les curiositats de les plantes és molt divertit.
2: Per què no? Per seguir aprenent, no? Bueno, i descobrir coses noves que segurament ens sobtaran, com les que avui ens has pogut explicar. Això sí, agafem una lupa perquè la lletra és molt petitona.
3: Sí. No, i també hem de posar una mica de sentit comú, perquè ara sí que tocaria que algun botànic tornés a revisar tota aquesta matèria mèdica i l'actualitzés amb els nous estudis científics i amb tot el que se sap ara de les plantes medicinals. Tot i fent com en Foniker va fer, deixant tota la part antiga, però també posant-li, no?, i afegint-li totes les revisions científiques noves.
2: Fantàstic, Alicia Herrera, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta i avui acompanyada d'aquest totxo que, recordem, es diu
3: El Dioscòrides Renovado.
2: Gràcies, Alicia Herrera, fins a la propera.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
4: Ràdio Vila-sacra, Ràdio Vila-sacra,
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Jo d'això no serà.